0: I aquest moment no sempre arriba. I de vegades comences amb dubtes. Dius que sí, sense saber molt bé com t'ho faràs. O fas el primer pas pensant que potser t'estàs equivocant i després ja veurem. Jo crec que no sembla una manera massa ordenada de viure, però sospite que moltes de les coses importants comencen així amb ells en la meva vida. No quan estem preparats, sinó quan, preparats o no, decidim començar. I anem a començar, perquè és dilluns 7 de setembre, això és Hoy por Hoy on tinc en Vall d'Albaida, i ja estem preparats, crec. Benvingudes, benvinguts. Estem preparats per a rebre informació de l'horatge que, com sempre, la porta Lluís Francesc. Hola, Lluís, molt bon dia.
1: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
0: Com comencem la setmana?
1: Amb molta probabilitat és que les temperatures es situen en valors superiors als normals per a l'època en què ens trobem durant aquesta setmana, per lo menys fins a meitat de setmana, perquè és a partir de dijous, dimecres, dijous, quan tot apunta a canvis atmosfèrics i a temps més inestable i que les temperatures es situen ja en valors propis de l'època. De moment, este dilluns, espera una jornada càlida, bascosa, poc nuvolosa, vents de component sud-sud-est, sud-oest, volen dir, vents terrals, d'alguna forma, que seran predominants en un ambient més bé càlid. Tenim avisos per altes temperatures a l'interior sud de la província de València, valors que estaran al voltant dels 38 graus. La jornada de demà dimarts serà molt semblant a la d'avui. Calor, basca, vents terrals, calitxa. De nou avisos per altes temperatures. En aquesta ocasió, els valors s'aproparan als 40 graus. I això sí, els cels veuran pas de major índex de nuvolositat, però en la segona part del dia.
0: Gràcies, Lluís. Calitxa. Carmen Núbeda, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Miguel.
0: Estàs bé?
2: Sí, estic bé.
0: És que no sé si has escoltat, però anem a contar què ha passat. Què ha passat?
2: A veure, calor...
0: Vale,
2: basca,
0: vale.
2: Aires condicionats,
0: sí.
2: I constipats.
0: Correcte.
2: Ahí está.
0: Correcte.
2: Estornudat. No s'ha sentit.
0: No s'ha sentit, però he vist Esteban que ha fet... Ui, ha pegat un bot. Esteban Arroyo, per al·lusions, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Ara n'hi ha piqueta, però t'ha donat un susto.
3: Sí.
0: A mi també. Estava parlant i corso. Això dona així, per favor.
2: Estornut.
0: Bueno.
2: És que he entrat així i...
0: És de veres.
2: Crec que eixiran pingüinos de baix la taula.
0: Sí. Bueno, així hi ha un al meu costat.
2: No, no,
0: li he posat nom. Temperatures ara és d'ara i després anirem a picaeta.
2: Temperatures fora de l'estudi.
0: Exacte, fora de l'estudi. Així estem molt bé.
2: Que així no sabria dir-te jo quina temperatura tinguem.
0: És de veres.
2: Al carrer estem entre 32 i 36 graus a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. Més fresquets a la zona d'Agullent i de Fontanars, és allà on tenen els 32 graus. I, curiosament, la màxima d'avui és 36 graus, estan a Bocairent.
0: Hola.
2: A Ontinyent, 35.
0: 35 graus a les 12 i 25 minuts
2: de
0: migdia.
2: Que, per cert, 36 graus a Bocairent, com bé dius, a les 12 i 24 minuts. Mm. I la temperatura mínima d'avui també ha sigut a Bocairent, a la Rambla de Mariola, de 9 graus.
0: 9 graus. Que bo.
2: Imagina la temperatura.
0: Quasi
2: 30 graus de diferència.
0: És brutal. Tenim temperatures, volies afegir alguna cosa?
3: Sí, anava a dir
0: la picaeta oficial, sí.
3: Que fa un ratet hem vist Tomàs i jo al carrer i hem vist que hi havia, fa una hora crec que era, 33 graus. Per així, pel voltant de Sant Josep.
0: Ai, Déu senyor. I és 7 de setembre.
2: Ja queda poquet.
0: Queda poquet, diu.
2: Disfruteu de la calor.
0: Jo...
2: Disfruteu de la calor.
0: On està?
2: No. Després, quan faig fred, es queixareu.
3: Mira, no, jo he vist fa un ratet en AEMET...
2: Jo sí.
3: He vist fa un ratet en AEMET que m'ha alegrat que dimecres plourà.
2: Sí, dimecres i dijous, crec que hi ha previsió de pluja.
3: Les temperatures tampoc van a baixar molt,
0: no,
3: però...
0: Si plou, per favor.
2: Si plou... hi haurà més humitat. Encara farà més calor.
0: Sí, Carmen, bueno. Anem a... La part negativa continua a l'ona mitja. Nosaltres continuem a l'FM i anem a la picaeta.
4: Hoy por hoy on tinc en Vall d'Albaida.

0: Hem d'afegir a Tomàs Marín, a la Picadeta. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, bon
0: Picadeta
1: dia, què tal?
0: Oficial, i també tens que dir alguna cosa de temperatures i de fred i de calor i de...
1: Anem a queixar-nos sempre, els 12 mesos de l'any.
0: Tota la raó, eh? Costipat, tu no, no?
1: S'està bé, eh? Així en l'estudi, Carme.
2: Quan no plou, fa sol. I quan no...
1: Què?
2: Es queixen del fred.
0: Ah, jo dic que és un refrany. És un refrany Lluís Francesc.
1: M'ha eixit un què, dient. Ha faltat ahir una...
0: Sí, sí, una rima. Una coseta.
2: Segur que existeix un refrany d'això, eh?
0: Segur. Si està escoltant Manolo Requena, ja veuràs. Enviarà algú. Bueno, parlant de Manolo Requena, que el dijous passat teníem previst començar una secció nova.
2: Sí, ho vam anunciar.
0: Però el president del govern pues, tenia coses que dir, evidentment. Tenia moltes coses que dir.
2: Es va llevar tot el programa.
0: Exacte.
2: Però bueno, estarà Manolo, no avui, però esta setmana
0: el
2: estarà.
0: El dijous estarà. Sí, si no passa res, i no plou molt i no pot arribar. Anem a contar ara sí que és el que hem preparat els diferents programes de Ràdio Ontinyent, Cadena Ser, per a començar esta setmana, la segona setmana de setembre, i comencem per l'hoy por hoy, Carmen.
2: Vinga, començarem parlant de sostenibilitat.
0: Correcte.
2: Així a Ontinyent, perquè l'Ajuntament ha resolt una convocatòria d'ajudes en la qual van a repartir-se 9.000 euros entre la colla ecologista L'Arrel i també la comunitat energètica local, així que tindrem amb nosaltres a la regidora, Sayo Gandia, per a saber quins són aquests projectes que hi ha darrere d'aquestes subvencions, d'aquestes ajudes que són tan importants per a les associacions.
0: A més, hem d'afegir que som els primers, podem dir, en contar aquesta notícia, que alguns de... Bueno, són dos associacions.
2: Una no ho sabia.
0: Una no ho sabia, l'altra no ho sabem, però una no ho sabia i som nosaltres els que hem dit que teniu una subvenció, val? Que ho sapigueu, teniu una subvenció. Donar-me les notícies.
3: Ens hem donat, bé, exacte, ens hem donat una alegria.
0: Una bona notícia i una alegria. Sí. No la tenim notificada encara, però imagina que la notificaran si no res. Però parlarem si allò un dia de tot el que hi ha darrere d'aquestes subvencions, que de tant en tant, clar, apareixen subvencions, però no sabem molt bé per què i quin projecte hi ha darrere, etc. Encara exacte, que coneguem els dos, però volem que passa. Què més?
2: Més cosetes. D'Ontinyent anirem a Fontanars dels Alforins,
0: sí,
2: perquè allí estan preparant el centenari del municipi, que serà l'any que ve,
0: exacte,
2: el 2027, de la independència del municipi, i el que estan fent és buscant una cosa que no sempre apareix als llibres d'història, que són els records de la gent.
0: Sí, sí.
2: Te recordes quan el burro feia cordes? És el títol d'un projecte que vol convertir ixa memòria en un llibre participatiu de tots els veïns i veïnes, així que parlarem amb Tomàs Bordera, que ell és una de les persones participants,
0: sí,
2: d'esta genial idea, d'esta iniciativa.
0: Diferents persones de Fontanars dels Forins s'han posat d'acord i van presentar este projecte i va endavant.
2: Això és molt guai, a mi m'encanta este tipus de projectes.
0: I m'agrada molt el nom del pròxim llibre, no? Que està molt guai, no? Partint d'ahir ja tens una bona història darrere. Creiem que és una bona història, per això volem parlar amb Tomàs.
2: Exactament. Més cosetes, és dilluns i torna Intel·ligència Artificial per a tots els públics.
0: Correcte.
2: Amb Clara Soler. I avui anem a començar quasi des de zero,
0: sí,
2: amb ella.
0: Sí.
2: Per a conèixer què és realment la intel·ligència artificial, què no és, i sobretot per què no hem de creure's tot el que diu la intel·ligència artificial.
0: És que se'ns oblida, moltes vegades se'ns oblida, perquè moltes vegades diem no, però és que no, tot el que diu no és així,
2: no és la raó
0: absoluta, tal, no sé què, però la gent diu, passen dos mesos i diu, no, és que m'ho ha dit ChatGPT, ja o no.
2: No us ha passat de vegades a ChatGPT, bueno, jo parlo per mi, personalment, també sé de persones que els ha passat, li preguntes qualsevol cosa, i el que et diu, et dones compte que és erroni, i li dius, no, és que no és així, no, i t'hi diu, té raó.
0: És que ell està programat per a donar-te la raó sempre.
1: És educat.
2: Perdó, té raó.
0: És per a donar-te la raó sempre. És com, ostres, doncs no sé si fiar-me o no fiar-me molt, saps? Jo tinc ahir molts dubtes.
2: Ahir Clara, a veure si ets el resol.
0: Sí, sí, sí. I jo li vaig dir a Clara, no fa molt de temps, que hi ha gent que és el que diu ChatGPT va a missa. I, clar, s'equivoca. I quan tu arribes, una persona física, li dius, no, això no és aixina, és aixina, aixina, aixina. No, si diu ChatGPT, tu saps més.
1: Filtra un poquet, cal filtrar.
2: Tu qui eres?
0: Xap coll? No. Bé, parlarem d'intel·ligència artificial per a tots els públics. I per acabar, què tenim?
2: Vinga, una personalitat que anem a conèixer ben bé el dia d'avui, Jordi Navarro Moyà. Ell té 15 anys. És Almogàver, de la comparsa Almogàvers d'ací d'Ontinyent, i acaba de ser reconegut com a fester exemplar 2026 d'Ontinyent. Així que volem descobrir què és el que ha fet que un xic de 15 anys En este món fester s'hagi decidit per part de la societat de festers,
0: clar,
2: que és precisament ell qui mereix este reconeixement. La veritat és que ens alegra que... moltíssim.
0: Sí, perquè jo, a veure, jo no tinc molta idea, ja sabeu, de les festes, encara estic ahí aprenent moltes coses. Estic nutrint-me d'informació. Soc ara ChatGPT, però perquè vosaltres m'esteu nutrint d'informació, val? Però clar, jo sempre penso, sí, en guardons d'aquestes característiques en gent que porta molts anys a la festa, no? O que
2: sí,
0: té més anys,
2: més
0: o que
2: veterana.
0: És més major, més veterana, i em crida molt l'atenció per a bé que un xiquet, perquè és un xiquet de 15 anys, siga reconegut en este guardó, no?
1: Hi ha pedrera.
0: Hi ha pedrera, clar.
3: Anava a dir, veus? Anava a dir, moltes vegades preguntem si hi ha relleu generacional. Doncs
0: sí, pues mira, sí,
3: hi ha pedrera,
2: sí,
3: eh?
2: Sí que està ahí.
0: Pues este. Volem que té
2: doncs
0: que contar.
2: Doncs el coneixerem i, per suport, li donem l'enhorabona.
0: Efectivament. Doncs, això són els temes que hem preparat avui per a l'Hoy por Hoy. Gràcies, Carmen. Tomàs Marín, o de 14.
1: Bueno, vaig a aprofitar el que ho conta del fes de l'exemplar perquè cal fer un poc de recap. M'encanta esta paraula del que ha sigut este cap de setmana en relació a les festes de Mons i Cristal Continent.
2: Sí,
1: ja hem posat el punt final, ja si anem pel pont de Paduana no veiem ja els estàndards de les comparses de la capital de la Vall d'Albaida.
2: Ja
3: no m'ha fixat.
1: Jo sí m'he fixat este matí.
2: Ja no estan?
1: M'he fixat este matí, no estan.
0: Jo no he passat, així no que no...
1: Jo sí, quan he arribat dic, a veure si estan, no estan... Però sí que de veres que se ho prenen, vamos, a rajatabla.
0: Sí.
1: Bueno, parlarem d'això, escoltarem com no, i farem un poc de recap també de les declaracions del Fester Exemplar 2026. En un dia em vaig a contar-vos, perquè jo no estava en aquesta conversa en relació als avisos, que si anava a ploure, que si això, que si l'altre. Bueno, avui estem en avís groc ja. Demà estem en taronja per calor.
0: Val.
1: I dimecres ja per pluges i tempestes.
0: Taronja
1: és a dir,
0: també.
1: Que anem a... No, de
0: groc.
1: A groc.
0: Groc.
1: És més anar un poquet més en cura i tenim sort que pues, si arribes a taronja ja la situació ha sigut un poquet més complicada. Però sí que és de veres que anem a viure una segona setmana de setembre un poc boja perquè fa les temperatures. Us anirem comptant ixa última hora perquè els avisos són d'allò més que importants. Per altra banda, centrarem en els altres temetes que tenim al nostre i por on tinguem la Vall d'Albaida. Ens centrarem ja en com no com manixos preparatius de cara a l'inici del curs escolar. Sabem massa bé que ja estan realitzant diversos treballs, que s'han inaugurat ja inclús col·legis, com per exemple el Cobalta d'Albaida. També els farem ixe repasset, com sempre, a la comarca i tancarem amb la nostra crònica esportiva.
0: Fantàstic. I després ser deportivos. Quin cap de setmana, amic. Tenies ganes de que arribara ja, que començara la temporada i els partits...
1: Molt bé.
0: I este matí, quan arriba, li he preguntat, mare Déu, quina setmana m'espera.
1: Sí. M'he d'esposar el dissabte per la vesprada vaig anar a veure l'Olímpic Gandia, m'apetia, vaig a pegar la volteta i vaig a veure un poquet de futbol i em trobava que era l'entrenador del Benigànim, a Quiquín. Oye, Quiquín, cuéntame, ¿cómo ha quedado el Benigànim? ¿Cómo ha quedado la Xeneta? Por han palmado tos. I dic, hòstia, que alegria, te veig cada X, Quiquín, i me fas això, mare meua. Pues res, això, que de 7 partits que han jugat equips de la Vall d'Albaida en els seus debuts lligers, tan sols ha guanyat un, que ha sigut el Llutxent, i damunt per golejant, 5 gols a un. Però bueno, pel que fa al nostre ser deportivos d'avui, com sempre us contarem els resultats i les primeres impressions, farem repàs de resultats, classificacions i pròxims partits, sense data oficial, això ja arribarà el pròxim dimecres, i pel que fa als nostres protagonistes, hem convidat el bo de Rubén Sanz, l'entrenador de l'Ontinyent 1931, per a que ens expliqui què és el que va passar a Aire Vila-Real en aquest partit davant el Roda, derrota per 2-1. Després passarem a l'Atzeneta, per a que ens conte també com es van remuntar, anava guanyant 0-1 en el descans el conjunt del Regit, i tancarem amb el bo de Javi Richard, el nostre col·laborador, per a que es conte que és el que va veure d'aquest partit i que hi ha que millorar de cara al pròxim enfrontament de l'Ontinyent, que és este diumenge a les 6 de la vesprada front a l'Atlético Saguntino, que és un dels cocos de la competició.
0: Coco,
1: És un coco. I quan tenim un coco davant en el Clariano, el que fa falta és que l'afició estigui espentant. I vull recordar també, com no, a tots els nostres oients que des d'avui fins al divendres tenim reforç de les taquilles del Clariano de 6:30 a 8:30 per a que puguen adquirir els seus abonaments de cara a esta nova temporada de competició. Aleshores, el que tenim en ser deportivos, ja veurem què ens conten.
0: Fantàstic, moltíssimes gràcies.
1: Res.
0: Tomàs, Esteban Arroyo, la ventana que tenim.
1: Esta setmana és ventana rara, eh? Esta setmana ja comencem
0: Que comencem ja amb Champions.
1: Ja comencem les retallades.
3: De moment dimecres no hi ha.
0: De moment dimecres no hi ha.
1: Si va, jugava...
0: Això ja ho tenim,
1: de moment
0: dimecres no va.
1: Jugava un espanyol, suposo.
0: Inter-Madrid. És el 8, no? No.
1: Demà és Inter-Madrid. Crec que
0: dimecres
1: és l'Atlètic.
0: L'Atlètic i el Barça crec que juguen. Sí, efectivament. Sí.
3: Esta vesprada, a partir de les 7:20, estarà amb nosaltres la gent d'Igualtat de la Mancomunitat, Paula García, per parlar-nos del concurs Anomenem-les 2026, concurs de poesia, un concurs que han convocat doncs per centrar la visibilització de la hipersexualització i la cosificació dels cossos de dones i xiquetes. Si volen saber més sobre aquest concurs de poesia...
0: Molt interessant, eh?
3: A partir de les 7:20 de la vesprada, que escolten Ràdio Ontinyent i tindran tota la informació. I continuem amb les veus de la Vall, que esta setmana ja tornem a la normalitat, o millor dit, deixem els polítics.
0: Molt bé.
3: I obrirem...
0: És tornar a la normalitat. Castigaos. Vale, fora.
3: Em referia a tornem a la normalitat, sí. Perquè és una secció nova, però obrim l'opinió a els que van a ser els col·laboradors d'aquesta temporada, qui habitualment ficaran la veu a aquesta secció, i els hem demanat que aquesta setmana parlen de nova o noves temporades.
0: Val, molt bé.
3: I ja a partir d'ahir, ja cada dia, cadascú opine.
0: Que fas el que vulgui.
3: Exacte.
0: Perfecte, doncs això ho tindrem esta vesprada a partir de les 7:20, com sempre, ací a Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. I ja ho tenim tot. Teniu alguna coseta més que voleu afegir? És el moment, per favor.
3: Que fa calor.
0: Calleu per a sempre, no, però que fa calor.
3: Està. Deixem ahir.
0: Acabem en alt. La picaeta. Gràcies, xics.
2: Gràcies,
0: cara.
2: Gràcies,
0: Esteban, Tomàs, adeu.
4: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Comença una nova temporada per a l'Ontinyent i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent! Ontinyent!
2: Ontinyent! Jefe, ¿un nomikai?
3: ¿Un nomiké?
2: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
4: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular crema Ed Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro crema Ed! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
5: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
6: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
5: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
6: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
5: O sea, que no es un regalo.
6: Es una publicidad que dura todo el año.
7: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchant. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchant.com. O al teléfono y WhatsApp 637-720-019. 637-720-019.
8: Hoy por hoy, Ontinyent baida el baida. Miguel Coy.
9: 12:40 minuts, en 20 minuts arribem a l'una del migdia i continuem en directe a l'Oi por Oi Ontinyent Vall d'Albaida en este dilluns 7 de setembre de 2026. Anem a quedar-se així en Ontinyent perquè l'Ajuntament ha resolt les ajudes que cada any destina a entitats que treballen en l'àmbit de la sostenibilitat. Enguany són 9.000 euros que es reparteixen entre dos projectes, un de la colla ecologista L'Arrel i un altre de la comunitat energètica local d'Ontinyent. Però, més enllà de les quantitats, volem saber què es farà amb estos diners i quines iniciatives hi ha darrere de les dues propostes. Se'ns escolta Sayo Gandia, que és regidora de Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Ontinyent. Sayo, què tal? Molt bon dia.
10: Hola, què tal? Molt bon dia.
9: Benvinguda al programa, gràcies per estar amb nosaltres. Comencem pel principi, Sayo. Què és el que heu resolt exactament en esta convocatòria?
10: Bueno, en realitat és que a través de les subvencions el que donem és, el que pretenem és facilitar l'autonomia de les entitats ambientalistes que formen part del Consell per a que ells mateixos decidisquen a quins projectes volen destinar els diners que, des que disposem, el pressupost del que disposem en el Consell de Medi Ambient. Uh-huh. I de manera autònoma cada entitat pues, decidís quin projecte vol presentar. Això després passa per una comissió de puntuació en què es fan unes avaluacions amb uns criteris ja predeterminats i a partir d'ahir pues, es concedeix aquesta subvenció.
9: Vale.
10: Aquest any, com bé has dit, han sigut dos les entitats que han proposat projectes, la colla ecologista L'Arrel, que habitualment sol presentar projectes perquè és una entitat que contínuament està en marxa, posant projectes en marxa, cada any diferencien el tipus de projectes que presenten, però és una entitat que treballa té un treball continu, no?, en el que és la cura, tindre cura del medi ambient. Uh-huh. I després, una de les novetats és la comunitat energètica local, que fa dos anys que forma part del Consell de Medi Ambient, i enguany pues, volíem fer potenciar una campanya de comunicació per a que la gent coneguera què és una comunitat energètica i com poder accedir a esta comunitat. I bueno, pues això són els dos projectes que han sigut beneficiats enguany. La colla ecologista L'Arrel ha rebut una puntuació de 40 punts, per tant, tenen un total de 5.700 euros que van a rebre per part de l'Ajuntament per a posar en marxa o subvencionar aquests projectes que ja tenen en marxa. Uh-huh. I la comunitat energètica, 3.285 euros dels diners que van demanar també, que han rebut 23 punts i van a posar posar en marxa pues, aquesta campanya o que ja han posat en marxa, perquè jo ja he vist alguns vídeos que han promocionat i m'imagino que seguiran en aquesta campanya de comunicació.
9: Clar, estem parlant, tu ho has dit fa un moment, de dues entitats molt diferents en principi, perquè una té una trajectòria ecologista de molts anys i l'altra representa una manera relativament nova d'organitzar-se al voltant de l'energia. Què aporta cadascuna a les polítiques de sostenibilitat de la ciutat, Sallo?
10: Jo crec que les dues són molt necessàries, no? Cada una des de l'àmbit en què treballa. Pues, si la colla ecologista a l'arrel porta accions més vinculades, no?, a lo que són serres, barrancs i recuperació d'espècies, val? A més, des d'una vessant molt educativa, com ha sigut aquesta recuperació d'espècies ofegabous que han treballat en els col·legis, la creació de les bases per a aquestes espècies puguen anar reproduint-se, no? És un dels projectes que últimament han estat treballant, però també la recuperació de barrancs i altres elements naturals que ells porten en marxa. I la comunitat energètica, pues, sempre hem parlat d'eficiència energètica, no? És molt necessari treballar l'autoconsum suma a través dels diferents models que n'hi ha, i un dels models que nosaltres, a més, vam canviar aquest sistema d'ajudes que abans eren a través de l'IBI per a l'autoconsum, uh-huh. I precisament vam fer aquesta modificació per a que les comunitats energètiques locals puguin accedir també a les ajudes a través d'una subvenció. Per què? Pues perquè al final una comunitat energètica dona unes facilitats que l'autoconsum, a lo millor tu a través de l'autoconsum no pots tindre. Yeah. Participar d'una comunitat vol dir estalviar unes despeses inicials que se reparteixen també entre les persones que van a fer ús d'aquesta energia, però a més facilita a totes aquestes zones que estaven en zones protegides i no podien posar-se plaques en la seva vivenda, pues que puguen accedir a una comunitat que a lo millor estigui ubicada en una altra part de la població. Uh-huh. Com veus, són dos entitats que no té res a veure en una qüestió sí. En l'altra, però les dos treballen per una millora del medi ambient.
9: Uh-huh. 9.000 euros és el pressupost total de la convocatòria. És suficient per al tipus de projectes que voleu estimular o hi ha marge perquè aquesta línia creixi en pròxims anys?
10: Bueno, en principi, jo crec que qualsevol pressupost que en aquests moments destinem a tindre cura del medi ambient sempre és insuficient, però també n'hi ha que tindre en compte en la capacitat de les associacions, no? Clar. Són associacions sense ànim de lucre, con lo qual sol ser persones que destinen el seu temps d'una manera voluntària i moltes vegades no poden assumir projectes més ambiciosos perquè no disposen del personal necessari per a dedicar-lo a la gestió dels projectes que porten. Uh-huh. Però és de veres que, i això no he de negar-ho, que sempre és insuficient, no? Quan més sucre, més dos, diem, no? Pues, ells també reclamen moltes vegades que si destinem més diners, pues possiblement ells també puguen ampliar el número de projectes que tenen en marxa o inclús a lo millor destinar personal a un temps, uh-huh. Pues, un temps concret a poder ajudar-los en la gestió d'aquests projectes. Nosaltres atenem les peticions que ells ens fan i de moment, pues, tots els anys la subvenció que hem tret pràcticament mai s'havia consumit en la seva totalitat i bueno. Ara sí que estem ja en una tendència en què ja n'hi ha més entitats que estan sumant-se a presentar projectes.
9: T'anava a dir això, no sé si trobàveu a faltar més entitats presentant projectes.
10: Jo crec que sí, perquè al final el que ens agradaria és que aquesta mateixa diversitat que està representada en el Consell de Medi Ambient, pues que n'hi hagueren projectes més en més diversitat, no? Però com t'he dit, la majoria d'entitats que n'hi ha són entitats molt xicotetes, sense Clar. Ànim de lucre, amb poc personal i que treballa de manera voluntària, con lo qual una subvenció te dona major autonomia però te dificulta més la gestió de la pròpia subvenció. Uh-huh. Nosaltres tenim una segona línia de despesa en el que és el Consell de Medi Ambient, que és el cànon que destinem tots els anys, i aquesta línia és més fàcil perquè és l'Ajuntament qui contrata el projecte i, per tant, el desenvolupa l'Ajuntament, i n'hi ha entitats que utilitzen i sabia, perquè resulta més fàcil, com ha sigut, per exemple, tot l'any que hem fet per a celebrar els 15 anys de l'Associació d'Amics i Amigues del Poclar, que han anat per aquesta altra via. Des de l'Ajuntament intentem estar al costat, però ja sabeu les dificultats pues, que moltes vegades sí. tenen les associacions d'amics i són menudes.
9: Clar. I un dubte que tinc jo, una vegada que concedis les ajudes, l'Ajuntament fiscalitza d'alguna manera, comprova d'alguna manera que els diners s'acaben destinant-se al projecte pel qual s'han concedit?
10: Sí, clar, ells han de presentar d'entrada una declaració responsable, no?, de que van a complir en totes les obligacions que tenen per a justificar aquesta subvenció i després han de justificar pues, en les despeses que tenen, no?, en factures i això. Però, com t'he dit, el model de subvenció és un model que requereix un poc més d'implicació per part de l'associació perquè tu has de justificar, són diners públics,
9: diners,
10: has de...
9: Clar, clar.
10: Exacte, has de certificar que aquests diners te'ls estàs gastant en el que has dit, val? I per tant, sí, les administracions tenen molta fiscalització de tots els diners públics que eixen dels ajuntaments. Això algunes vegades n'hi ha associacions que es queixen, no?, perquè suposo pues, feina, però no podem fer-ho d'una altra manera perquè nosaltres aquesta exigència també la tenim com a polítics.
9: I ja per acabar, Sayo, nosaltres se m'ha assabentat d'aquesta resolució este matí. Quan se li notifica a l'associació en qüestió que va rebre aquesta subvenció?
10: Sí, doncs pues això ara mateix aquesta certificació ja s'envia a les associacions i elles ja signen si accepten o no l'ajuda, que normalment és que sí, perquè si tu l'has demanada és perquè la necessites i ja ells normalment durant el període en què ells ja ens diuen el projecte que van a presentar, nosaltres els diem el període que tenen per a poder realitzar les activitats, ells ja van contant-nos coses i ja van mostrar-nos la feina que estan fent.
9: Jo he de dir-te, t'ho dic, perquè s'hem avançat, la ràdio s'ha avançat i ja ha comunicat a una de les nostres associacions que rebrà, si vol, eixa subvenció. Estem parlant del Jordi Sarriol, president de la comunitat
10: energètica.
9: I quan he parlat amb ell este matí, dic, bueno, Jordi, enhorabona que tenim una subvenció. Hosti, no m'han notificat res. No, la ràdio és aixina. L'exclusiva, la ràdio és aixina.
10: Bueno, saps què passa? Que jo, efectivament, a mi m'agrada primer comunicar-li-ho a ells i dir-lo, però és que no he tingut temps humà de poder fer-ho. Perquè m'és complicat una qüestió este matí i això, però bueno, en qualsevol cas, per escrit la comunicació ja està feta, només tenen que acceptar-la i ja està.
9: I que a mi m'agrada donar bones notícies, allò de tant en tant en la ràdio, saps? I jo sóc el portador de bones notícies, no està mal fer-ho, saps? No està mal.
10: Està molt bé.
9: Sallo Gandia, moltíssimes gràcies una vegada més per haver estat amb nosaltres.
10: Gràcies a vosaltres.
9: Una abraçada, adéu.
10: Perfecte, adéu.

Ontinyent se n'anem a Bocairent. Per què dic això? Perquè, mireu, dissabte hi haurà gent passejant per Bocairent, mirant carrers, places, portes o racons que probablement t'ha vist centenars de vegades. Però esta vegada haurà de mirar-los d'una altra manera. La Marató de Fotografia Jove de Bocairent arriba a l'onzena edició amb una proposta senzilla. Els participants descobriran el tema a les 10:30 del matí i a partir d'aquest moment tindran només unes hores per buscar pel municipi les tres fotografies amb què entraran a concurs. Sense preparar-les abans, sense saber que hauran de buscar. Anem a veure i a explicar millor això. Sergio Gandia, regidor d'Infància, Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Bocairent, i crec que ja ens escolta. Sergio, què tal? Molt bon dia. No, doncs pareix que no està escoltant. Anem a intentar connectar de nou.

0: Una del migdia, 8 minuts. Continuem en directe en este Hoy por Hoy on Tinyent Live d'Albaida, 7 de setembre de 2026. La història d'un poble no està només en els arxius, en els llibres o en les grans dates. També està en coses molt més menudes. En com jugaven al carrer, en una faena que ja no existeix, en una festa, en una expressió o en allò que passava cada dia i que ningú va pensar que algun dia caldria deixar per escrit. A Fontanars dels Alforins han decidit buscar precisament eixos records, coincidint amb la commemoració l'any que ve del centenari de la Constitució del municipi. El projecte acabarà convertit en un llibre participatiu i té un títol que ja és tota una invitació a recordar. Te'n recordes quan el burro feia cordes? La iniciativa l'ha presentat un grup de persones del poble i Tomàs Bordera és, podem dir, el portaveu d'aquest grup de persones. Crec que s'està escoltant. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
1: Sí, bon dia.
0: Què tal? Com estàs? Benvingut al programa. Vull començar, Tomàs, pel títol, perquè, clar, és impossible passar-lo per alt. Conta'ns això de quan el burro feia cordes.
1: Sí, això és una d'aquestes frases en retruc de quan la nostra infància era molt habitual que algú dia una cosa i hi havia un retruc. I a la frase de te'n recordes, aleshores sempre hi havia algú per allà darrere, quan el burro feia cordes, i ho hem pres com a títol del projecte. Mm-hmm. Serà el títol del llibre.
0: Que ens agrada sí. I molt, ens agrada moltíssim. Però vull quedar al principi. Com naix este grup, com naix, a més, dins del grup, la idea de començar a buscar estos records i convertir-los en un llibre?
1: Sí, és un projecte, és una iniciativa de l'amic Guillem, de Guillem Gin, uh-huh. El foriner, ja que dir-ho.
0: Sí.
1: I la proposta és que en base a una fotografia d'època de totes aquelles persones nascut entre els anys 40 i 70, uh-huh. entre 1940 i 1975 aproximadament, uh-huh. en base a una fotografia, i aquesta fotografia suggereix uns records i aquests records podem parlar de, pues, des de les faenes del camp, la vida quotidiana, les festes, qualsevol aspecte de la vida quotidiana. Uh-huh. I que les persones, cada persona, en base a una fotografia, plasme la seva memòria per escrit. I tot això ho editem i li donem forma de llibre. És una, la participació coral és lo més interessant del projecte.
0: I per què penseu que és important fer-ho ara? Més enllà del centenari, vull dir, no sé si teniu por que hi ha records que corren el risc de desaparèixer si no els arrepleguem ja.
1: No, a veure, el que hagi vingut a coincidir en el centenari ha sigut una coincidència perquè el projecte és anterior.
0: Hi ha que dir que
1: el projecte, la concepció del projecte té com a poc 3 anys.
0: Val.
1: El que passa és que és allò de això hem d'anar madurant, no? hem d'anar fent, hem d'anar a veure quan es comencem, i quan hem vingut a llançar-ho ha vingut a coincidir en el centenari. I aquest temps pues pareix que va formar part, però no, o sigui, inicialment no s'ha concebut com a part de les accions del centenari, però ha vingut a coincidir.
0: Sinó que ha coincidit, i moltes vegades es fan projectes i apareix eixa retruc, com tu deies, també, eixa coincidència, eixa carambola, i és el moment de fer-ho i de posar-ho en marxa, encara que porteu 3 anys ja treballant en això. Ho has dit tu, no?, que heu posat especialment el focus en persones que van ser xiquets i xiquetes entre els anys 40 i els 70, aproximadament. Per què eixa generació?
1: Perquè a veure, el canvi ja és una realitat. Ja. O sigui, estem en una altra era. Clar. Estem en l'era digital i, aleshores, hi ha molta gent molta de la gent nascuda en aquesta època s'ha quedat ens hem quedat despenjats de l'era digital. Uh-huh. Nosaltres no som natius de l'era digital. Nosaltres encara som de llegir en paper. I aleshores sí que els natius de l'era digital sí que de quan a quan se sorprenen de llegir coses que han passat fa 4 dies i es causa sorpresa plasmar per escrit en paper una història d'un succeït de fa 30 anys. Clar. Aleshores, hem pensat en que això, que valia la pena, que valia la pena que la gent fera... I molta gent que segurament no es decidís que no porta un diari, que no es decidís a prendre 4 notes, mm-hmm. però que sí que t'assentes a parlar en ella i els posa a contar... Oh, però si això pues no van passar, si n'hi és que n'hi ha per escriure un llibre i parles en un altre, si és que n'hi ha per escriure un llibre, pues anem a escriure-lo entre tots. Anem a juntar els records de molta gent, de quanta més millor, i per xicotetes engrunes de memòria que pareguen, però entre tots anem a fer memòria col·lectiva.
0: Clar, mira, això és molt interessant, però jo t'anava a fer una reflexió, perquè segur que hi haurà algú escoltant-nos ara que pense, a veure, jo no tinc res molt així, molt important per a contar, però potser és precisament aquesta vida aparentment normal la que més interessa conservar, potser?
1: Sí, clar. A veure, és que qualsevol cosa, l'apreciació subjetiva tendeix a menysprear i a infravalorar les coses. I en canvi, les coses aparentment insignificants, en el pas del temps, adquireixen rellevància. I d'això es tracta.
0: Uh-huh. Però posa'm algun exemple. Vull dir, perquè clar, no busqueu la gran història de Fontanars, sinó records molt més quotidians. Quin tipus de coses espereu que vos conti la gent?
1: Pues, segurament algú contarà com era viure en una casa de camp. Com era viure en una casa de camp en la que no hi havia llum elèctrica, en la que no hi havia aigua corrent, en què o pastaves pa tindre pa 2 voltes a la setmana o esperaves a que vinguera el panader a repartir, que repartia 2 voltes a la setmana. En una vida en què no és que es vivia mal, és que la vida era aixina, que no té res que veure en el confort al que estem acostumats. Estem acostumats a una vida molt còmoda i molt confortable en l'actualitat, sí. En tots els serveis urbanístics i de tot tipus, i clar, que algú el conte com es vivia en el camp, en una casa en què el que avui tenim per una necessitat bàsica, com és l'aigua corrent, uh-huh. o la llum elèctrica, no existia. Se'n recordeu de l'apagó ixe de fa... Pues és que l'apagó...
0: Era diari, no?
1: És que no hi havia apagó perquè no hi havia llum elèctrica i viure en aquelles condicions era una altra manera de viure.
0: Uh-huh. No sé si està la teua història, no, Tomàs? M'estàs contant la teua història o no?
1: Sí, en part, sí.
0: Ah, va, jo dic... Sí, jo dic, és que em sona com... Ui, me l'està contant moltes dades, no?
1: Clar, és que és com hem viscut, és el que hem conegut, clar.
0: Clar. Perquè la gent no s'assuste. Clar, demaneu textos relativament breus, d'entre 300 i 500 paraules, però...
1: Sí, però... Això va ser un foli per una cara, o 3/4 de foli, no és,
0: però
1: és molt més.
0: Però no és necessari saber escriure ni posar-se davant d'un full en blanc. Vull dir... Qui tingui una història també vos la pot contar i vosaltres l'ajudareu a traslladar-la al paper, no? Com ho farem,
1: això? Si algú diu, jo voldria participar...
0: I en blanc, William. Qui tingui una història també vos la pot contar i vosaltres l'ajudareu a traslladar-la al paper, no? Com ho farem,
1: això? Si algú diu, jo voldria participar en el projecte...

0: leitmotiv de cada relat serà una fotografia.
1: Molt bé.
0: O sigui, que cada fotografia, o sigui, és el record que el suggereix aquesta fotografia. Si aquesta fotografia, la persona que participa, si disposa d'ella, endavant. Ja té la meitat de la feina feta. Només té que plasmar en el paper què li suggereix aquella fotografia. Si no té la fotografia, nosaltres disponem d'un fons fotogràfic de recurs perquè se'n trie una, i la que més li agradi. I se la retirem perquè se la queda ell, i a partir d'aixa fotografia escriu el que li vinga a la ment.
1: Ja m'has fet abans posar-me un exemple d'històries que poden aparèixer en este llibre o que pot contar la gent. M'has fet un boset així un poquet de la teua història. Però clar, si jo ara et dic, te'n recordes, i no val contestar quan el burro feia cordes, eh? Si jo et dic te'n recordes, quina és la primera imatge del Fontanars de la teua infància que et ve al cap, més enllà del que m'has contat?
0: Un poble en els carrers sense el quitranar, en el que, això sí, quan jo vaig començar a anar a l'escola, era l'any que es posava en marxa la línia del transport escolar, perquè jo vivia en el camp. I aleshores el primer viatge a l'escola, pujar en aquell autobús, que jo no havia pujat mai en un vehicle a motor, quan jo tenia 6 anys, en aquella època començàvem a anar a escola en 6 anys, no com ara.
1: Sí. Sí.
0: I pujar en un autobús, que era una espècie aixina, com mirada ara en perspectiva, no sé si de nau espacial, que era com una càpsula, pujaves allí dins d'una cosa que el transportava, passaves per uns camins que no havies passat mai, i acabaves a la porta de l'escola, dius, això què és? Sí, sí.
1: Que bo, que bo això, que estàs dient. Quanta gent sou treballant en este grup per a fer tot això que esteu fent?
0: A veure, el grup, el nucli, sí, dur de treball, som 3-4 persones, però ara, o sigui, hem fet a través del canal municipal, del WhatsApp, hem llançat la convocatòria, l'acabem de llançar, i hi ha un termini d'inscripció fins al 9 d'octubre de les persones interessades, i a partir del 9 d'octubre ja es ficarem en contacte en les persones que s'han inscrit, l'inscripció és gratuïta, i allà exposarem el modus operandi i anirem explicant com procedir, com fer la faena.
1: Val. Estava pensant jo...
0: I a partir d'ahir, a mesura que vagin lliurant-se els textos, pues això, anirem corregint i anirem traslladant a la maqueta i anirem fent.
1: Clar, ahir, sí, sí. Si la gent participa, tindreu molta feina, perquè, clar, jo estava pensant que pot passar que dos persones recorden de manera diferent una mateixa història.
0: Sí.
1: Jo no sé si això us interessa tal com cadascú la conserva, o intentareu també contrastar un poc els records i passar a l'any.
0: No. Els relats són subjectius.
1: Que bé.
0: I per això portem la firma de cada autor.
1: Que bé, que bé. Clar, perquè això pot passar. Jo tinc un record.
0: Cada autor o autora.
1: Clar, autor o autora. Sí.
0: Sí.
1: Que bo. Ja determini fins al 9 d'octubre.
0: Sí, el termini d'inscripció és fins al 9 d'octubre.
1: Val, i a partir d'ahir, una vegada tingueu totes les persones participants, el següent pas és el que m'has explicat ja, no?
0: Sí, el següent pas és fer una reunió en totes les persones inscrites i posar damunt la taula el projecte i dir, bé, anem a concretar més, perquè ara pel canal municipal el que hem llançat és la idea, volem fer això. Hem explicat superficialment què volem fer. Ja les persones inscrites que diuen jo vaig a participar, ja tenim que ficar-se la feina.
1: I anem a parlar un poquet de futur, però molt poquet, que a mi no m'agrada molt. Anem a pensar, imagina't que, clar, ara este llibre, l'intenció és presentar-lo en el centenari, encara que no era la idea inicial, però ha coincidit. Però imagina't que este llibre sobreviu molts anys i que algú l'obriga en 2127, quan Fontanars celebres 200 anys. Què t'agradaria que poguera entendre del poble de Gui i del que va ser gràcies a aquestes històries?
0: Pense que a mi m'hauria agradat, o a mi m'agradaria ara poder descobrir un manuscrit, un dietari del que algú haguera escrit fa 100 anys. segur que de alguna

0: Moltíssimes coses, diria, ah sí, això ja ho sabia, però moltíssimes coses em resultarien una novetat i llegirien molt d'interès. Jo crec que pot ser qui ho pugui llegir de 60 anys li pot causar la mateixa impressió. Tindré interès per conèixer com ha sigut la vida així en una determinada època.
1: I abans d'acabar, tornem al principi. Si algú ens està escoltant i durant aquesta conversa li ha vingut al cap una història que feia anys que no recordava, què ha de fer amb ella?
0: Ha d'entrar en el canal municipal de WhatsApp de l'Ajuntament de Fontanars i perquè ahí trobarà exposat el projecte i hi ha un enllaç per a inscriure's i trobarà la manera de ficar-se en contacte amb nosaltres.
1: Doncs perfecte, volíem tindre aquesta informació, volíem parlar amb tu i volíem contar a la gent què és el que esteu fent. Tomàs Bordera, moltíssimes gràcies, enhorabona per l'iniciativa i per el projecte i tant de bo tornar a parlar per a que ens conten algunes històries que apareguen en eixe llibre definitivament. Una abraçada molt forta.
0: Encantada, bon dia.
1: Adéu, bon dia, adéu.
0: Adéu, adéu. Adéu.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69 euros y gafas deportivas Addictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almaig 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
2: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
3: Prepárate en Bricochimo. Para las noches más calurosas, ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69 euros con 95. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida Almaig 65, Ontinyent.
4: Cariño, ¿duermes?
5: ¿Con este calor?
4: ¿Y si abrimos la ventana?
5: Ya está abierta.
4: ¿Y si ponemos el ventilador?
5: Ya está puesto.
4: ¿Y si cambiamos el colchón?
5: Eso podría funcionar.
6: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida Almaig 56, Ontinyent.
7: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
8: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
9: Moved on, turning the page. New spot, she's burning the stage. If he knocks, she'll turn him away.
10: Veus? I estàvem parlant amb Tomàs Bordera de Fontanals Alforins, d'aquest projecte, d'aquest llibre amb fotografies, històries que volen recollir de la gent de Fontanars des dels anys 40 fins als anys 70. I ens contava, entre altres coses, Tomàs, que ell té una edat, o el grup de persones que ha posat en marxa aquest projecte té una edat que el digital pues, ja estan un poc desconnectats. I nosaltres hem parlat d'aquest projecte perquè ens encanta. I també ens encanta lo digital y también se encanta, bueno, a lo mejor no tanto, pero ens agrada la inteligencia artificial y por eso tenemos esta sección al programa cada dilluns, inteligencia artificial para todos los públicos y para que la gente que está escoltando ahora, como por ejemplo Tomás, que digo, no, yo estoy desenganchado de eso, se enganche, a lo mejor, se puede enganchar. Clara Soler, ¿qué tal? Muy buen día.
11: Molt bon dia. Necessitem que s'enganxe.
10: Veus? Si és que...
11: Perquè ara mateixa...
10: Jo...
11: Què no porto IA?
10: Què no porto IA?
11: Ja.
10: Jo en mi ser.
11: Tu en tu ser, però la resta de coses cada vegada porten...
10: Tot.
11: Bueno, ja n'hi ha moltes coses que porten IA, però ara cada vegada més, i anem a escoltar-ho més, aleshores necessitem que tots estiguen super posats al dia. De fet, avui vinc a veure si tu estàs al dia. Perquè tinc un examen sorpresa.
10: Bé, doncs ja està, sí, el següent col·laborador. Gràcies, Clara. Fins la setmana que ve. Aquesta és la meva intel·ligència, i no és artificial.
11: Té una gràcia per tirar-me de l'estudi. Doncs és una gràcia. Bé, és un examen superfacilet.
10: Bueno.
11: És que la setmana passada, quan vam començar la temporada, jo vull saber si tu, l'any passat, escoltar-me, jo crec que m'escoltes, però sempre estaves atenció.
10: Escoltar sempre. Jo
11: soc
10: que escolta activa, sempre.
11: Correcte. Però a voltes no sé si sempre estaves atenció suficient.
10: Sí.
11: Jo crec que sí.
10: I
11: vull saber si has après alguna cosa. I vull que també comencem com un capítol zero, no?, d'esta secció, perquè jo crec que l'any passat, fa un any que vam començar, era un poc raro que n'hi haguera una secció en la ràdio d'intel·ligència artificial per a tots els públics.
10: No, ara
11: no. Ara ja no, però quan vam començar nosaltres, que vam ser super pioners.
10: Oh, pioners, sí. Com el tocadiscos. Vinga, va. Pioners.
11: Jo crec que... Bueno, pues jo crec que l'any passat molta gent, quan començaven a escoltar intel·ligència artificial, li baixaven la veu a la ràdio o passaven del tema...
10: Pues espere
11: o...
10: que no, i espere que ara tampoc.
11: No, jo tampoc. Però quan sentia parlar de la IA, com a que desconnectaven un poc, no? Ja. Dient, bé, això no m'interessa. Però és que en un any han canviat moltes coses i ara sentim contínuament en les notícies, en la feina, al mòbil, a les aplicacions, que tot utilitza IA. Mm. I aquest espai està per a que la gent pues, entenga perquè tot porta IA, entenga que cada vegada serà més els electrodomèstics que porten IA, les aplicacions que porten IA, perquè ara ja està passant, vull dir, quan Google el recalcula la ruta, és IA. Quan el rellotge per satèl·lit i canvia l'hora i el diu quants passos portes i el medís qualsevol cosa, ja porta IA, vull dir, n'hi ha moltíssimes coses, i hem parlat de Netflix, hem parlat de la robot aspirador, cada vegada això serà més, vull dir, arribarà un moment que els electrodomèstics porten intel·ligència artificial serà algo normal i natural que veurem en uns mesos. Vull dir que la nevera, per exemple, les neveres que pues, si es donen compte que hem carregat de cerveses i fa calor fora, a lo millor canvien de temperatura per a que la cervesa estiga més...
10: Això ja passa, això ja passa. Ja passa això, ja passa. Jo no la tinc. Ja passa això.
11: Alguna n'hi haurà. La meua encara no, però...
10: Però és que la meua no fa això.
11: Però cada vegada, pues això, veurem aquest tipus de coses, no? Entonces, n'hi ha que fer entendre la gent que la IA pues, està ahí, que ja fa molt de temps que està, que el mòbil es desbloqueja en la nostra cara per algo, ¿vale? No és màgia.
10: Però guapos.
11: Ja. Saps què m'ha passat a mi aquest estiu?
10: Ja veuràs, que no te reconeixia.
11: Jo sempre vaig, sempre vaig en...
10: Flequillet.
11: Flequillo. Saps com es diu en valencià?
10: Jo també, m'anava.
11: Serrei.
10: Serrei,
11: sí. Clar, sempre, però en estiu... me'l tira cap arrere, m'engomina el moño i el mòbil no em desbloqueja.
10: Hola.
11: Hola. Pues com quan portàvem mascareta, no? Pues el meu mòbil, vale. Ja tan de tros de front, pues no desbloqueja.
10: I per què el meu mòbil, que jo vaig configurar això? Mira, ja que estàs així, vaig fer una pregunta. Vaig configurar això del reconeixement facial.
11: Sí.
10: Sense ulleres. Jo porto ulleres poques vegades, però porto ulleres per a llegir o quan grave coses i tal. I quan me poso les ulleres, me reconeix igual.
11: Sí, perquè les ulleres... considerem que...
10: I les de sol també,
11: Sí.
10: Ah, també.
11: Perquè, clar, ell el que fa és llegir-te la cara per punteig, no? Imagina't, 90.000 punteig estan llegir-te la cara. Si el poses les ulleres, és un xicotet percentatge que no llits, ¿vale? Que considerem no impacta, però està desbloquejant igual. Clar, dels 90.000, estic inventant el número, el meu front són com 80.000.
10: Ah, bueno, benvenida a mi vida. Ja. Però, però moltes vegades em reconeixen ulleres i tal, i després estic al sofà tirat i agafo el telèfon perquè ho reconega i no em reconeix.
11: Ja, a mi a voltes també no em passa.
10: Mal.
11: Mal.
10: Bueno, ja està.
11: Bueno, anem a l'examen.
10: Sí, ui, sí, clar.
11: Vale.
10: Vinga, va.
11: És un examen de verdadero o fals.
10: Val.
11: Vale? La primera pregunta que vaig a fer-te, bueno, afirmació és... Una IA, si una IA em dona una resposta amb molta seguretat, significa que és certa.
10: Fals.
11: Fals. I com es diu quan s'enganya?
10: Que al·lucina.
11: Molt bé.
10: Pam!
11: 10 punts.
10: Anava a dir insults, Com es diu quan falla, li dius de qualsevol cosa.
11: Puntasso.
10: Val.
11: 10 points. Vale. L'altra. La IA és un ordinador amb moltes i moltes dades, sí. Rotllo Google.
10: Sí.
11: No és un ordenador.
10: No és un ordenador, però...
11: Vale.
10: Bueno, de fet, es menja... Bueno, no m'he aixecat ayer.
11: Què es menja?
10: No, es menja i beu.
11: Beu molta aigua, beu molta aigua.
10: Sí, sí, sí.
11: Sí, és una tecnologia, no és un ordenador en si, és una tecnologia amb milers i milers de dades.
10: Sí, però són
11: moltes dades. Bueno, ho ha fet enganyar. T'ha fet enganyar. La IA és sols ChatGPT.
10: No.
11: Vale? Correcte. Bueno, pues, estes són com les tres primeres coses bàsiques que els nostres oients tenen que saber. La primera, que la IA és una tecnologia, vale? No és una...
10: Però ha provat o no?
11: Sí, clar.
10: Ah, va, jo dic, no sé si s'ha acabat l'estat. Estava nerviós. Diu, veuràs, ara la pregunta és més llarga. Veuràs tu, que no me'n recordo.
11: No, ja està el test.
10: Ah, va,
11: era
10: gràcies.
11: Un minitest.
10: Va, ja està.
11: Si jo sabia que l'havies de provar, però...
10: Jo em poso molt nerviós.
11: Jo sé quan arribés a classe i dient... Examen sorpresa. Sí, que mal ho passava.
10: No, jo hi diria, la sorpresa te la vas a llevar tu.
11: Una en blanco. No, no, pues igual. Bueno, pues lo primer. La IA és una tecnologia, ¿vale? No és ningú que està pensant, ni un ordinador, ni una màquina. és, funciona perquè s'ha entrenat aquesta tecnologia amb milers i milers de dades, milers d'informació, i és capaç de generar respostes quan li demanem alguna cosa. Diu d'una manera molt simple, analitza una quantitat enorme de dades i intenta donar-nos sempre una resposta que considere adequada a la nostra pregunta, vale?
10: Val.
11: Quan la pregunta més genèrica i més informació n'hi hagi, més acertarà. Quan la pregunta siga més específica i menys dades hi hagi en internet o en els seus servidors, més pot fallar, vale? La segona, arrel d'això, és que no és perfecte. De fet, una de les coses més importants que hem d'entendre és que és, la IA és probabilística, no determinista. Això significa que no és com una calculadora de 2 més 2 són 4, vale? A vegades s'equivoca i a més ho fa en mogolló de seguretat, que ho teu diu i tu pues, te ho creus. Té tendència a contestar encara que no estiga completament segura, i això provoca el que tu has dit, les al·lucinacions, i es diuen aixina. I és que s'inventa les dades.
10: I tu li dius que s'ha equivocat i diu, ah sí, tens raó, m'he colat. Hòstia, si tinc raó, per què t'has colat?
11: Perquè ella el que vol és contestar.
10: Ja, sempre, sempre.
11: És respondre.
10: L'última la d'ahir, sí, sí, això ja té clar.
11: Pues, lo que tenim que fer nosaltres quan mos conta una mentida? Pues lo primer que hauríem de fer és quan no ho sabem cert o ella ho diu, diguem, demanem-li les fonts, per exemple, d'on ha estat aquesta informació i que ens doni les fonts, i el donarà la URL d'on ho hagi tret.
10: Molta cura en les fonts.
11: Bueno, això també,
10: perquè hi ha
11: claro.
10: Fonts que menteixen més que parlen.
11: Això també.
10: Ja vos ho dic.
11: Ahí ho deixo caure. Però el que hem de tindre en compte és que sempre l'humà té que estar revisant el que fa la intel·ligència artificial, perquè no s'oblidem que és una màquina que,
10: sí, que és una màquina.
11: Contesta. Okay. De fet, en tots els programes d'intel·ligència artificial, i ara contestaré la tercera pregunta, sempre posa baix. La intel·ligència artificial puede cometer errores. Mm-hmm. Vale? Entonces, precís, per favor, que les persones humanes, que encara tenim un poc més de trellat, revisem el que ens ha dit la IA. I per l'última, aquell dia, era la de si només està ChatGPT. No, ChatGPT és la més famosa, perquè és la que millor de marketing va fer de totes, però al mateix temps van eixir altres. Mm-hmm. No només va eixir ChatGPT, va eixir Copilot, va eixir Gemini, que és la de Google, van eixir moltes. I ara mateixa, aquesta intel·ligència artificial la podem trobar en el WhatsApp, la boleta aquesta que mos perseguís tot el rato en el WhatsApp, i en milers d'aplicacions, ¿vale? Mm-hmm. La IA ens serveix, parlem de IAG, intel·ligència artificial generativa. Què vol dir? Que genera. Genera textos, genera imatges, presentacions, informes, vídeos, i ens ajuda també a analitzar informació. Vale? Hasta ahí, tot clar?
10: Totalment clar, crec. Vale. Sí, clar, totalment clar.
11: Sí. Vale. I com el dia abans, ara tot, l'aspiradora, el robot, el Netflix, el telèfon, tot.
10: L'algoritme és IA.
11: Correcte.
10: Vale.
11: Molt bé, Tam, sí. Seria porta intel·ligència artificial per a oferir-te el que pot semblar-se més als teus gustos, vale?
10: No, però... si jo t'escolté, Jo poso molta atenció, però, clar, apareixen preguntes que...
11: Claro, mira, quan el correu electrònic, per exemple, detecta que tens un spam... Ahí sí. Ni ahí
10: ya. Bueno, que también falla a veces. Pero,
11: sí, pero evidentemente, pero sí. Sí, claro, la tecnología siempre falla. Puede fallar en las personas
10: claro,
11: también.
10: Si es que sí.
11: Cuando haces una foto en el móvil y la cámara identifica las cares, por ejemplo, ¿vale? Les cares y te apropa o el tayuña, ¿vale? Ahí darrere n'hi ha IA. O, per exemple, quan agarres el mòbil, a voltes, si tens un iPhone, a voltes no el diu, tantes persones en esta foto, perdona, el teu fill, per exemple, no detecta fa un grup de fotos en la careta d'ell?
10: Vaig a fer com la IA, sí. Però t'ha contestat sense saber-ho.
11: Vale, les fotos,
10: sí.
11: El telèfon identifica les cares.
10: Ah, sí.
11: Quan tu entres a la galeria, Miguel, entra a la galeria.
10: Sí, ja estic.
11: Entres a la galeria.
10: Sí.
11: I ahí moltes voltes el diu que n'hi ha tantes... en aquestes fotos apareix Pau, en aquestes fotos apareix Miguel Valls.
10: Pues no.
11: Detecta
10: però,
11: les
10: bueno,
11: cares.
10: Si tu dius que sí, és que sí, ja està. Però sí, sí, que bueno, estarà segur, que això sí.
11: Quan compres per internet,
10: sí.
11: Quan el banc detecta un moviment estrany en la targeta, els sistemes antifrau, per exemple, busquen patrons anormals i fan per IA. De què el rius?
10: No, la targeta.
11: Targeta.
10: No, la targeta, la targeta.
11: Bueno, i una de les coses que tenim que tindre en compte, i ja tu t'has avançat, és que quan utilitzem la intel·ligència artificial n'hi ha que utilitzar-la amb cabet.
10: Ah, clar, per supost, sempre.
11: Perquè no es tracta d'utilitzar-la per a qualsevol cosa, ni de compartir informació sensible sense pensar, ¿vale? Com qualsevol tecnologia, consumir recursos, i cal utilitzar-la amb criteri. I ja vam tindre l'any passat a un expert que ens va parlar de la quantitat d'aigua que consumeixen...
10: Important. A més, va ser perquè un oient es va posar sobre la pista de, per favor, pregunta-li a Clara el tema de l'aigua, perquè és una barbaritat, i efectivament és una barbaritat.
11: Sí, correcte, però... Estem d'acord, per això n'hi ha que utilitzar-la en cap i no crea un vídeo de xorraes o preguntar-li qualsevol cosa quan a lo millor Google també el contesta.
10: Pues per això jo crec que ara tot el món que està en ChatGPT, en esta intel·ligència artificial, que pregunta tot, absolutament tot,
11: sí?
10: és tot. És, el blau pega en el negre, no. Per què li preguntes al ChatGPT?
11: Ja.
10: Saps com t'he dit?
11: Perquè això no té criteri, xorraes. Ja, això són xorraes.
10: Bueno, pues es que el teu criteri està matant el planeta.
11: Que frase més tuiteable.
10: T'ha paregut o
11: què? Xeable. Ara no sé com es diuen, X. Tuiteable m'agrada més.
10: Tuiteable, ja ho.
11: A veure, no només la IA utilitza estos recursos, no utilitza només la IA, ja vam parlar en ell que el fet de tindre documents en la nube, correus electrònics, tot gasta aigua perquè n'hi ha que...
10: Necessita l'energia i necessita refrigerar
11: i ses màquines,
10: sí,
11: vale?
10: Sí.
11: Tot jo vull que es gaste entrellat. I el que anem a veure durant aquestes setmanes, i ja m'ho van comentar la setmana passada, anem a parlar en experts de, per exemple, com la utilitza la IA en la universitat. Si la deixen gastar, ara, per exemple, n'hi ha molts instituts que estan prohibint-la, ¿vale?
10: Sí.
11: Per què? Perquè volen que la gent sàpiga buscar d'altra forma, tinga criteri, utilitze, correcte, no directament fent-li la pregunta a la intel·ligència artificial. I només dir-te que no és una moda passatgera, és que anem a trobar-se cada vegada ja en tot, és que el del bloquejar la cara, el tot, entonces, tenim que acostumbrar-se ja a que la gent escolte que tot porta IA, que després acostumarem, igual que, no, és que ese cotxe porta internet, no? O, pues és que d'ací uns anys, bueno, els cotxes ja porten IA, però tot portarà IA i ja no se'n serà tan estrany escoltar-ho.
10: Pues estic d'acord que això ja està passant, no és que passarà, això ja està passant, per això tenim esta secció, que també estava pensant que este cap de setmana, que jo estic en el xiquet,
11: sí?
10: el seu aniversari, jo he jugat amb el meu fill, bàsicament a quatre coses que no tenen IA. A lo millor s'han fet en IA, però no tenen IA. I estic molt content i molt orgullós.
11: Com per exemple?
10: Com per exemple un joc de cartes.
11: Molt bé.
10: Un joc de cartes de preguntes i de donar paraules en una lletra, etc. Bueno, com es diu? És que no me'n recordo.
11: Imants?
10: No, bueno, dona igual. Unes pistoletes d'estes de Nerf, de tal, que quasi mi... saps?
11: Trago un ull.
10: Se m'emporta un ull per davant. Però res d'això, saps? Ja. Estic molt content.
11: Este estiu jo he jugat a l'Scrabble. O Scrabble, com es diga?
10: Scrabble.
11: Però al Scrabble.
10: Però això,
11: encara hi ha esperança. Gent de 50 i gent de 20 anys que no havia jugat en la vida, un diumenge per la... Bueno, no... Un dia que plovia,
10: un dia que no hi havia
11: internet... I després ja, de sense... Hi havia internet i els xavals tenien el mòbil i dient, tornem a jugar? Això és superguai.
10: Molt bé. Doncs està la IA i també està el moment de no IA. Que de moment no tot, moltes coses sí. Vaig a buscar la nevera, però altres encara no. Clara Soler, moltíssimes gràcies.
11: Gràcies a tu.
10: Fins la setmana que ve. Adéu.

0: Entrem en la recta final del programa de avui. Anem a parlar de festes. I normalment quan escoltem parlar d'un fester exemplar, jo crec que és fàcil imaginar una persona amb dècades de festa a l'esquena. Però enguany, la societat de festers ha decidit mirar cap a un altre lloc. El fester exemplar de 2026 té només 15 anys. És almodàver. Participa en tot allò que pot. Ha passat per totes les edicions de l'escoleta de caps d'esquadra i, curiosament, no venia d'una família amb tradició festera, pareixer. Es diu Jordi Navarro Mollà i dissabte va rebre el reconeixement durant la gala de Fi de Festes i ja ens escolta. Jordi, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tots.
0: Enhorabona, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Clar, és que 15 anys i fester exemplar. Clar, quan tingues 40, què passarà, Jordi?
1: Pues no ho sabem, però ha estat un reconeixement pues molt important per a mi.
0: Clar. Jo no sé si això ho saps abans, te vas assabentar el mateix dia de la gala. Com va ser això?
1: Doncs jo no sabia res. La meva família i els meus amics ho tenien molt ben
0: amagat, eh?
1: Amagat. I en el mateix moment, quan van començar a dir, jo dic, pues, este xiquet en sona.
0: No sé per què ese xiquet en sona. Sí. Clar, què significa això per a tu? Perquè, clar, la paraula exemplar amb 15 anys imposa un poc, no sé, o què?
1: Sí, és un reconeixement que imposa en el primer moment en el que t'ho diuen. Penses, això és una cosa de persones que porten més temps en la festa, que són més veterans, i sí que imposa un poc al principi, però molt bé, la veritat que estic molt content.
0: Clar, jo estava llegint la història, i si no m'enganye, la teva història, hi ha una cosa curiosa, i és que a casa no hi havia una tradició festera que et portara directament a una comparsa, no? D'on et ve a tu esta afició?
1: Doncs esta afició no ha sigut una cosa que vinguera directa de la meva família.
0: Clar.
1: Doncs ve més dels meus avis que d'altra cosa i de mi. O sigui, he sigut jo el que s'ha aficionat a les festes.
0: Per què els almogàvers?
1: Doncs tenim un amic en la comparsa,
0: sí.
1: I des del primer moment ens va animar. Jo també tinc amics ahir en la comparsa que venen en mi escola i tot, i des del primer moment em van animar i jo dic, pues, almogàver, jo vull ser almogàver.
0: Clar, este guardó és per a una persona que en principi pues, participa i molt de la festa, que no és només exigir quan arriben els dies grans, no? Tu en este cas, segons la societat de festers, has anat a xerrades, a exposicions, a concerts, a reunions. Què trobes ahí que t'interessa tant?
1: Doncs tots aquests actes, com m'agrada tant la festa, a mi m'agrada informar-me i aprendre més en un futur, pues, saber més de la festa. I com m'agrada tant, pues, a tots els actes que trobo que no estan en la Setmana Gran, que no són actes aixina que va molta gent, pues, m'agrada anar i enterar-me de tot el que passa allí en la festa.
0: T'ha dit alguna persona que porta molts anys en la festa que potser tu ja sàpigues més coses de la festa que ell o ella?
1: Pues sí que m'ho han dit a alguna persona que sé moltes coses i que ha après moltes coses en el poquet temps que duc en la comparsa. Tampoc duc molt de temps.
0: Quant de temps portes?
1: 4 anys. 4 anys ha fet esta creua.
0: Ostres, és que és increïble, clar. És que estem parlant d'una persona de 15 anys que en 4 anys ja és fester exemplar. Clar, imagina't, pues, això que t'han dit, més d'una persona t'ha dit això, no? Que saps molt de la festa més que ella o que ell. Clar, és normal. Què t'agrada més a tu, eixir a desfilar o tot el que passa durant l'any? Quan pràcticament ningú està mirant això que parlem abans.
1: Doncs el moment de desfilar és molt bonic perquè estàs en els amics i en la teua esquadra que t'apoya, tota la comparsa, s'ho passem molt bé, però la resta de l'any també hi ha molta feina i no tot el món sap que existís aquest treball. i que està darrere. Entonces, m'agrada participar de les dues formes. Són formes diferents, però es disfruten les dues.
0: Clar, és que estava pensant també que tu pots contar-nos una cosa que els adults o als adults ens costa més saber, que és com veuen les festes de moros i cristians els joves de la teua edat. Els interessen les festes tant com de vegades pensem o no? Com és això?
1: A veure, jo penso que en aquestes edats tan tempranes hi ha un interès i és molt més gran del que es pensa la gent major, perquè els jovens de la meva edat no solem anar a actes, així com dir, més importants.
0: Clar.
1: Però sí que ens agrada participar i tenim un sentiment fester molt gran. Uh-huh. Encara que no ho parega, ens agrada molt la festa i ens agrada disfrutar-la i fer-la gran.
0: Però imagina que tu també tindràs amics que no són festers, no? O tots són festers?
1: No tots són festers, però sí que els agrada la festa i sí que els agradaria en un futur apuntar-se i formar part d'alguna comparsa i participar en els diferents actes que organitzen en les festes.
0: Uh-huh. Clar, la Societat de Festers ha explicat que amb la teua elecció ha volgut fer també una aposta de futur, jo crec que és clar, no? Tu tens 15 anys. Jo no sé si preguntar-te això, però t'ho vaig a preguntar. Què canviaries de la festa que has rebut dels majors i que no tocaries mai? Per exemple, què canviaries i què no tocaries mai?
1: A veure, aixina de no tocar mai, els actes que estan organitzats avui en dia, jo penso que estan molt bé i hi ha molta feina per organitzar-los i tractar-los d'una manera ordenada. Uh-huh. Entonces, de com està organitzat i tot, no canviaria res. A l'hora de el problema que tenim en l'entrada, que també no vull obrir un meló, però...
0: És un meló sí. Que ja està obert, eh? Ja ho saps, que ja està obert.
1: Sí, pues això és l'únic que hi ha... Que estan pegant-li ja una volta a la Societat de Festers, sí. I ahí està el punt de mira.
0: Uh-huh. Clar, precisament per ser tan jove, tens per davant moltes festes, molts anys. Hi ha algun lloc que somies ocupar algun dia? No sé, cap d'esquadra, primer tro, un càrrec... Conta'm.
1: Doncs cap d'esquadra sí que forma part de la meva esquadra, sí. Que sí que sóc el cap d'esquadra, i en tots els sopars, quan puc participar, en seguida agafo la meva llança i en seguida en la banda a participar.
0: Uh-huh. Però t'agradaria fer algun càrrec, tindre algun càrrec en algun moment o com?
1: Així com a càrrec més important en la festa, agradar-me sí, si es donara el moment i estem tots i tots a una, jo sí que em faria abans, sí que em faria il·lusió.
0: Què t'han dit els teus pares, que té de la teua família, d'este guardó?
1: Doncs estan molt orgullosos, no... Bueno, ells sí que ho sabien abans.
0: Bueno,
1: que
0: ja,
1: no.
0: clar, però
1: que t'han dit? Ja han sabut guardar-ho. M'han dit que estan molt orgullosos, que no se ho esperaven, i mira, que continua treballant per la festa, que la fem gran tots. Uh-huh.
0: Però clar, imagina que la teua intenció és continuar treballant i molt per la festa, imagina.
1: Clar, això m'agradaria continuar i poder afegir noves idees... Per un futur, per la festa que continue i tot això. Mm-hmm.
0: Doncs Jordi Navarro, no t'anem a molestar més, volíem donar-te l'enhorabona en directe al programa, a la ràdio, perquè la gent sapiguera que hi ha un xaval de 15 anys que enguany ha sigut triat com a fester exemplar de les festes de moros i cristians d'Ontinyent 2026. Enhorabona una vegada més, i ara a continuar vivint per a la festa o de la festa, ja no ho tinc molt clar, però a continuar gaudint també de lo que és la festa. Una abraçada molt forta, Jordi.
1: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: Adéu, bon dia. Adéu, adéu. ahí estava el protagonista, l'últim protagonista d'este dilluns 7 de setembre de 2026, Jordi Navarro Mollà, fester exemplar 2026. Arribem a les 2, 6 hores, arriba a hora 14, amb tota la informació nacional i internacional, i després la de proximitat amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda, a mi hora 14 on tinguem Vall del Baida. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12:20 amb una nova edició de l'Oi por Oi on tinguem Vall del Baida. I recordeu, sigueu bones persones. Adeu, fins demà.

0: Diu Francesc, bona vesprada.
1: Hola, Tomàs, molt bona vesprada. Amb molta probabilitat és que les temperatures es situen en valors superiors als normals per a l'època en què ens trobem durant aquesta setmana, per lo menys fins a meitat de setmana, perquè és a partir de dimecres, quan tot apunta a canvis atmosfèrics i a temps més inestable i que les temperatures se situen ja en valors propis de l'època. De moment, este dilluns, espera una jornada càlida, bascosa, poc nuvolosa, vents de component sud-sud-est, sud-oest, volen dir, vents terrals d'alguna forma, que seran predominants en un ambient més bé càlid. Tenim avisos per altes temperatures a l'interior sud de la província de València, valors que estaran al voltant dels 38 graus. La jornada de demà dimarts serà molt semblant a la d'avui. Calor, basca, vents terrals, calitxa. De nou avisos per altes temperatures. En aquesta ocasió, els valors s'aproparan als 40 graus. I això sí, els cels veuran pas de major índex de nuvolositat, però en la segona part del dia.
0: I en aquests moments la temperatura ontinyent és de 36 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 33 i els 38. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 35 a Pinet i 37 a Guadasséquies. Fins a les 2:30. Repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Carmen Úbeda.
2: Empieza la semana con el sabor de casa. En Borinot Bistró te preparamos platos de cocina tradicional cada día.
3: Ven a comer aquí o llévatelo a casa.
2: Fideuá, paella valenciana, pimiento relleno, arroz al horno. De lunes a viernes de 1:30 a 3. Haz tu pedido y reserva tus platos desde las 9 de la mañana en el 678-42-2240.
3: Borinot Bistró, Plaza Major 4, Ontinyent.
0: Les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent han arribat ja al final, mirant al mateix temps cap al futur i cap a la tradició. Carmen Úbeda, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Tomàs.
0: Dic això perquè la Societat de Festes ha posat el focus en les noves generacions, amb el nomenament de Jordi Navarro Moya, un almogàver de només 15 anys, com a festel exemplar 2026.
4: Navarro ha rebut aquesta distinció per la seva implicació i el seu compromís amb la festa, i és que, tot i no tindre antecedents festers en la família, el jove participa activament en la seva conversa i en les activitats de la Societat de Festes. Ens ha acompanyat avui al nostre Oi por Oi.
5: Sí, és un reconeixement que imposa en el primer moment en el que t'ho diuen, penses això és una cosa de persones que porten més temps en la festa, que són més veterans, però molt bé, la veritat que estic molt content.
4: Ha passat per totes les edicions de l'Escoleta de Caps d'Esquadra i és habitual veure l'enxerrades, reunions, exposicions o concerts relacionats amb les festes. Este és el desig del jove fester almogàver. L'escoltem de nou.
5: Continuar i poder afegir noves idees per un futur, per la festa que continue. A mi m'agrada informar-me i aprendre més en un futur, pues, saber més de la festa, i com m'agrada tant, pues, a tots els actes que trobe que no estan en la Setmana Gran, que no són actes, m'agrada ara i enterar-me de tot el que passa allí en la festa.
0: Ha estat el protagonista d'aquest esdeveniment. No obstant això, la gala final també ha servit per entregar els premis dels concursos de l'entrada. Rafa Brotons, des Jaurador, ha sigut reconegut com a millor cap d'esquadra del bàndol cristià, mentre que en el bàndol moro el guardó ha sigut per a José Pastor, dels Taifas.
4: En el concurs Pintor Carles d'Esquadres Especials, el premi cristià ha sigut per a la paella de la comparsa Cruzados i el moro per a la set Desastre i Porra dels Taifas. La gala també ha reconegut les persones que han posat veu al gust dels moments més teatrals de la festa, com el contrabando i les ambaixades.
0: Finalment, Aire el Morenet va emprendre el seu camí de tornada a l'ermita després de dues setmanes a la ciutat. Des de la parròquia de Sant Carles, la imatge va ser acompanyada per carres festers, festeres i nombrosos veïns i veïnes en la tradicional pujada del Morenet.
4: Un acte que, com cada any, posa el punt final a les festes de Moros i Cristians. Amb l'arribada del Crist a Santa Anna, Ontinyent tanca oficialment l'edició de 2026, encara que la festa ja deixa posada la mirada en l'any que ve.
0: Més d'Ontinyent, l'Ajuntament ha resolt les subvencions de 2026 destinades a entitats relacionades amb el medi ambient. En total s'han repartit 9.000 euros entre dues associacions.
4: La colla ecologista a l'arrel rebrà prop de 5.800 euros, mentre que la comunitat energètica local d'Ontinyent comptarà amb més de 3.200 euros. Sayo Gandia és la regidora de Medi Ambient.
6: El que pretenem és facilitar l'autonomia de les entitats ambientalistes que formen part del Consell, per a que ells mateixos decidisquen a quins projectes volen destinar els diners que, des que disposem, el pressupost del que disposem en el Consell de Medi Ambient. De manera autònoma, cada entitat pues, decidís quin projecte vol presentar.
4: Les ajudes tenen com a objectiu donar suport als projectes i activitats que desenvolupen aquestes dues entitats en l'àmbit medioambiental. De nou, la regidora.
6: Jo crec que les dues són molt necessàries, no? Cada una des de l'àmbit en què treballa.

0: Tomás Marín.
1: I comencem parlant de l'Ontinyó 1931. Ha començat la Lliga amb aquesta derrota 2-1 davant el Roda. Els blanquinegres van fallar un penal. I tot i retallar distàncies amb un gol en pròpia porta en el minut 95, va xiular l'àrbitre al final després del gol. No es va poder rescatar cap punt en un partit on, sincerament, pareixer que parlem de l'Ontinyó de l'any passat en relació a lo que és les sensacions de crear tantes ocasions i de no clavar gol. Eficàcia. Primer partit de temporada. No cremem la falla. No cremem. I jo el primer, que sí que és de veres que el suflet s'ha rebaixat un poquet. S'ha rebaixat un poquet, però bueno, que queda molta feina per fer. És la primera jornada de competició. Clar està que darrere de l'1-2 i este diumenge davant l'Atlético Saguntino és un partit important per a l'equip i també per al club. Per al club. Que la setmana passada van fer l'anunci de 500 socis, Que volen fregar els 1.000. Volen fregar els 1.000. És a dir, que ja que renovar o comprar el seu abonament de cara a esta temporada, que anem a tindre alegries, estic seguríssim, plena confiança en este equip, encara que el primer partit ja finalitza amb derrota. No cremen la falla, per favor. I més, escoltant aquestes declaracions postpartit de Rubén Sanz, entrenador de l'Ontinyó en 1931.
2: Creo que hemos hecho muchísimas cosas bien. Hemos sido infinitamente mejores en cuanto a ese momento con balón que ellos. Un balón parado que concedemos en la primera parte y luego, bueno, una acción que no debería haber subido. Fallamos un penalti que encima es roja y no sacan tarjeta roja. No es por poner excusas, pero bueno, el equipo ha hecho cosas muy, muy bien. Creo que hemos sido mejor en todo y el resultado para mí no es real. O sea, ese 2-1 de 10 partidos que juegas, vamos, te llevas 7-8 seguro. No ha sido así, a seguir trabajando, tenemos muchas cosas que mejorar, jornada 1, vamos, no hay que alarmarse ni mucho menos, el equipo, ya te digo, jugando así, ganará muy pronto.
1: Res, esta semana, chuta la portería y ya está. No,

0: no llames. I partits així n'hi van haver moltíssims al llarg de la temporada. Quan més millor, tot ja que dir-ho. Setmana de nou de competició, en aquesta tercera federació. Al igual estem a Xeneta, però en aquest cas un poc més perillós el que ens ha passat, perquè anàvem guanyant 0-1 i en el minut 82-83 de partit, doncs es van acabar aquest segon gol que va ser la sentència per a una Xeneta que va estar molt bé, però que va pecar en el que fa als errors, perquè sabem massa bé que marquen la diferència en aquesta categoria. Errors que van fer que finalitzar aquest partit 1-2. Després escoltarem a Pablo Carbonell per a que es conte quines sensacions té el cos tècnic després de d'aquest partit. Allí a Comunitat les sensacions tampoc són bones, perquè el Benigànim va caure a casa davant un equip que acabava de pujar de primera valenciana, que és l'Almoradí, 0-1. I en l'autonòmica valenta sí que és de veres que va caure el Deportivo Ontinyent femení, que si mirem el calendari, mirem l'hemeroteca, feia la vida que no perdia un partit en competició lliguera, però va caure 3-4 davant el Llevant, de la filial del Llevant, que és un d'equips més potents de la categoria, d'esta autonòmica valenta en el debut. Bona cara de les de Carlos Ferrero. Tant de bon el pròxim partit puguem aconseguir ixa primera victòria a Casagos de Maria Sánchez i de Carla Nadal. Dos de Maria i uno de Carla. I a la primera valenciana sí que ve el batiburri de sensacions, perquè el Llutxent sí que és de veres que havia tingut una pretemporada molt fluixa, però pareix ser que l'ha oblidat de seguida, perquè va guanyar maneta 5-1 davant l'Algemesí. L'Olleria va caure per 0-4 davant l'Alcúdia. 0-4, en l'escena de José Enrique Lluc al capdavant de l'equip en Lliga. 0-4. No agrada gens este resultat. I el Deportivo Ontinyent va caure 1-3 davant del Promesa Sueca. El Promesa Sueca és un autèntic equipàs, cal tindre-ho en compte. Caldrà lluitar i pensar en este cap de setmana. Borrón i cuenta nueva per a molts equips, és que no hi ha més. Per altra banda, avui tenim un partit de pretemporada. El Bocairen disputa avui el seu últim amistós davant el filial del Rayo i Vence. Serà a les 8 de la vesprada al municipal de Bocairen, també entrada gratuïta. I pel que fa a la resta d'equips, tant de segona com de tercera valenciana, el Bocairen jugarà en el grup 5è contra equips com el Carlet, Apolo, Alcudia Crespins, Atlético Cheia, Castellar o Liberal Pobles del Sud, Olimpiacos Alcàs, Sedaví, Canals, Alcàsser, Juventut Picanya, Tous, Moixent, Allorense, Alginet i Unió Benetússer Favara. I el lío ve així perquè anem a tindre dos grups diferents per a representants de la Vall d'Albaida en la tercera valenciana. En el grup 10 estan quasi tots. Ara es sorprendreu, però quasi tots. Tenim a la Hielo, l'Albaidens, el Cuia Crespis B, Agna, Canals, Beniarrés, Montabernet, Navarres, Font de la Figuera, Vallada, Geneta B, Agullent, Atlètic Muro, Alcoyano B, Esides, Caramanchel, Banyeres, Llosso i Quatretonda. Però així està la sorpresa, perquè en el grup 11 està el Castelló de les Gerres, que s'enfrontarà als equips de la Safor, com són els equips de la Ribera, l'Almoines, el Benifairó de la Vainina, el Berrín de Redrà, el Cullera B, Daimús, Beniopa, Safor, el Piles, el Rótova, el Simat, Villalonga, Unió Esportiva Xeraco Xeresa, Miramar i el Club de Futbol Atlètic Conde. Així n'estan les coses, eh? Per als equips de la Vall d'Albaida en aquesta categoria. Recordar-los també que esta setmana és especial en el fet de que tenim partits d'equips de la Vall d'Albaida en la nostra Copa. El pròxim dissabte, a les 7 de la vesprada, el Castelló de les Gerres debutarà davant l'Alcúdia de Crespins. La resta de partits, també tenim una Atlètic Muro allà a les 7 de la vesprada dissabte en la Llometa, i la resta d'equips encara estan per posar i per actualitzar les dades i també els horaris d'eixos partits. Per altra banda, el juvenil de l'Ontinyent 1931 va guanyar 0-2 a la Yalo en un partit marcat per la calor. Martín va obrir el marcador i Roger ha sentenciat de penal després de provocar-lo ell mateix. Així estan les coses en el panorama de les notícies més destacades de la jornada, sobretot en l'aspecte futbolístic. Ens anem ja a contar-los com estan les coses també en el món del poliesportiu. Tres a destacar.
1: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
0: Perquè avui tenim presentació de la Copa Caixa Popular Pro U de Raspall, on el Bodi Van Esparza competirà conjuntament amb Brisca, representant a l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent. Recorden que la presentació serà avui a les 7 de la vesprada a l'estadi Ciutat de València, a l'estadi del Llevant, la major de les sorts per al pilotari ontinyentí. Per altra banda, en la volta a peu a Pinet, els guanyadors absoluts de l'esta prova del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida han estat Octavio Sánchez i Marta Carbó. I per tancar la jornada, us recordem que el CAVA Ontinyent Estor Logístic inicia avui les inscripcions per a la temporada 2026-2027 de la seva escola d'atletisme. Portes obertes fins al 18 de setembre. Les sessions seran de dilluns a divendres a partir de les 5 i mitja de la vesprada. I abans d'anar amb els resultats, us recordem que de 6 i mitja a 8 i mitja, de dilluns a divendres, poden adquirir els seus abonaments per aquesta nova temporada de l'Ontinyent 1931 a Tercera Federació. De 6 i mitja a 8 i mitja de la vesprada. Cal recordar-lo, cal recordar-lo. I amb això, agafem aire i ens centrem ja en els resultats i les classificacions d'este cap de setmana.
2: Otra vez el camión fallando.
3: ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Compra un Top Use de MAN.
2: ¿Top Use? ¿De verdad es top?
3: Claro, camiones revisados en taller oficial MAN y con garantía de hasta 24 meses.
2: Eso ya me da confianza.
3: MAN Top Use, en Valsur Truck, Palma de Gandía, Grupo Cher Truck. Movemos lo que importa.

0: Ser Deportivos, Ontinyent, La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: I comencem contant-los què és el que ha parat este cap de setmana en eixa primera jornada del grup 6è de la tercera federació. L'Acero va caure 0-1 davant del Crevillente Deportivo. El Torrevieja va guanyar a domicili 1-2 a l'Hèrcules B. La Geneta va caure 2-1 a casa del Bunyol, al Beltrán Bàguena. I el Torrent va golejar a l'Espanyol de Sant Vicent 4-0. Ahir, l'NCB va guanyar 1-0 a l'Atlètic Club Torrellano. El Roda va guanyar 2-1 a l'Ontinyent 1931 a Vila-real. El Soneja va perdre 0-3 a casa davant del Vila-real C. L'Atlético Saguntino va guanyar 2-1 al Llevant B i va tancar la jornada un empat entre la Vall d'Uixó i l'Utiel. Líder és el Torrent, Vila-real C segona posició, tercera per l'Atlético Saguntino, quarta per al Bullón, cinquena per al Roda. La Geneta es troba en la posició número 11 i l'Ontinyent 1931 en la posició número 14. Amb dos representants de la Vall d'Albaida amb 0 punts. Pròxima jornada, us recordem que la Geneta juga a casa davant l'Eldense B i l'Ontinyent 1931 també a casa, front a l'Atlético Saguntino. Si ens anem a la Lliga Comunitat Grup Sud, us contem que l'Alberic Sucemal va guanyar 1-0 a l'Independent Alicante, l'Olimpi va empatar a 2 front al Gandia i el Benigànim va caure per la mínima a casa davant el Moradí. Tàder 1, Calp 0, Santa Pola 2, Tavernes de la Veïdigna 0, Benidorm 2, Xàbia 1, Novelda Unión Cable World 1, Rayo Vence 0 i Alzira 1, Redoban 0. Líder és el Santa Pola, segona posició per al Benidorm, tercera per al Moradí, quarta per al Tàder. L'Olímpic es troba en 8a posició, l'Alzira en 7a i el Benigànim en la posició número 11 també amb 0 punts. Pròxim partit del Benigànim serà fora de casa davant el Calp en el municipal de Calp. En la Lliga Autonòmica Valenta, us contem i us recordem que el Deportivo Ontinyent va caure 3-4 davant el filial del Llemandé. L'Ontinyent, Deportivo Ontinyent es troba en la posició número 9 amb 0 punts i el seu pròxim partit serà a casa del Odissea a Castellón. Se suposa que serà dissabte a les 3 de la vesprada. Encara pendents de les novetats i dels horaris confirmats. No són al 100% exactes. Per altra banda, en la primera valència en el grup tercer, el Jos va guanyar 1-0 contra el Contestano. El Deportivo Ontinyent va caure 1-3 davant del Promeses Sueca. El Llutxent va golejar per 5-1 a l'Algemesí i va haver un empat entre el Racing d'Algemesí i el Carcaixent a 2 gols. El Muro va golejar 3-0 al Catarroja. L'Olleria va caure 0-4 front d'Alcúdia. L'Enguera va guanyar 4-1 al Vall dels Alcalans i va tancar la jornada a la Font d'en Carròs 3, Oliva 0. Líder és el Llutxent per diferència de gols, 4, primera posició per al conjunt de Roberto Carlos. Posició número 11 per al Deportivo Ontinyent i i Cuero, per aquesta diferència de gols, trobem a l'Olleria. Pròxim partit, el Gemesí Deportivo Ontinyent, Vall dels Alcalans Llutxent i Oliva l'Olleria. I tanquem contant-los que l'Olleria Vall d'Albaida en futbol sala, en la tercera divisió de futbol sala, va caure per 3-4 al pavelló esportiu de la Solana davant el Navarti. L'Olleria Vall d'Albaida es troba en la posició número 12 amb 0 punts i un menys de diferència de gols. Pròxim partit serà fora de casa davant el Castillo de Requena. Es suposa diumenge a les 7 de la vesprada. I recordar-los que este cap de setmana tenim la nostra copa i que les competicions de segona i tercera valenciana començaran el pròxim cap de setmana. Resultats, classificacions, pròxims partits ja comptats, agafem aire i ens centrem en l'Ontinyent 1931. Saludem al seu entrenador, a Rubén Sanz.
2: Gol, gol, gol de l'Ontinyent! Comença una nova temporada per a l'Ontinyent i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent! Oh!

0: todavía llaman arqueros.
1: Ser deportivos, Ontinyent, la Baida Albaida.
0: Capital de negro.
1: Tomás Marín.
0: Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga.
2: Reta final del nostre ser deportiu Ontinyent, la Vall d'Albaida. Ja han escoltat les impressions des del banquet estant de l'Ontinyent 1961 com des de la Geneta. És un inici de setmana un poquet estrany, no? Però amb dos resultats que es van donar al llarg del passat cap de setmana, tant dissabte com a la jornada d'ahir. Bueno, si ens centrem en l'Ontinyent, com sempre anem a fer la nostra xerrada amb el bo de Javier Richard, però sí que és de veres que no cal ser alarmistes, no cal cremar la falla ja, per favor, que encara queda molta temporada des del primer partit, i per lo menos no és un partit en el que la lectura hagi sigut de que hagi estat superior el Roda, que nosaltres no hagin generat, tot al contrari, era un partit mínim d'empat, falles un penal, falles diverses ocasions que són més clares que l'aigua, però bueno, això és el que té el futbol, que si no vol entrar la piloteta, no hi ha més, és aixina. Saludem ja Javier Richard, periodista de València Capital Ràdio, per a que es conte un poquet quines sensacions té ell sobre el partit. Javi, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, què tal? Bona vesprada, Tomàs.
2: Com estàs després del partit d'ahir? No sé, és una forma de despertar un poquet estranya, no? Estàvem molt, no sé, estàvem, jo crec que en un suflé, no?, per dir-ho d'una forma.
3: Sí, totalment. Inclús els mateixos jugadors, jo veia els jugadors, al cos tècnic, abans del partit, n'hi havia moltíssima il·lusió, moltíssimes ganes de poder començar, perquè és una nova etapa, tota la gent té energies renovades, estava tot preparat per a que isquera bé, no? Però no va ser així, va ser un col molt dur que en el moment, evidentment, pues, va sentar molt mal, tant als jugadors com als aficionats, però a l'endemà és una sensació, jo crec que diferent, perquè crec que hem de mirar les coses en la sang gelada, en el cap gelat, i si fem un còmput global del partit, jo vaig estar a Vila-real, feia moltíssima calor, la calor és per als dos equips, però va ser calor, increïble. No és excusa, evidentment, però per a mi l'Ontinyent no va mereixer perdre. Per a mi el més just hauria sigut al volta un empat. El tema està en que pot sonar al discurs de la temporada passada, de fallem moltes ocasions, no tenim gol, però crec que enguany és totalment diferent. És a dir, l'any passat, quan l'Ontinyent fallava moltes ocasions, normalment el que volia era també deixar la porteria a zero. És a dir, si ho fiaves tot a no encaixar gol. En el moment en el que encaixaves gol, era pràcticament impossible remuntar un partit. Crec que l'Ontinyent sol es va remuntar un partit contra el Castellonense, si no me falla la memòria. Per tant, ho fiaves tot això. Este any és el mateix, però al contrari. És a dir, ho fies tot a la part ofensiva. El Roda va crear moltes ocasions a l'Ontinyent, i això és la realitat, però l'Ontinyent també va crear moltíssimes. Per tant, on va estar l'errada? En fallar tantes ocasions. I sobretot, no en el número d'ocasions, sinó en el moment clau. És a dir, l'Ontinyent falla en la cobertura en el primer gol del Roda, baló parat, una falta lateral, centrada al segon pal, prolonguen i remata sol el davanter en l'àrea xicoteta, impossible per a Juan Vic, que pràcticament no va poder fer res en els dos gols. Clar, ahir n'hi ha una errada, evidentment, defensiva. L'Ontinyent li va costar entrar perquè jo crec que n'hi havia massa nerviosisme, inclús es van passar de frenada, n'hi havia massa ganes de començar la temporada, i va anar creixent poquet a poquet conforme anaven passant els minuts. Va arribar millor al final del descans, al final de la primera part, al descans, i a partir d'ahir, clar, està el penal de Juanan. El penal de Juanan ho haguera pogut canviar absolutament tot.
2: És clau, en la lectura del partit.
3: Clar, imagina't anar-te'n al descans en un 1-1. T'ho canvia absolutament tot. El falla, no passa res, tot el món pot fallar penals, és algo del futbol, però clar, arribes al descans, plantejament, de nou, tot a començar, 1-0, en un 1-0 encara estàs viu. Però és que, per a mi ve l'altra jugada clau del partit, que és l'ocasió de Roz. Roz té una ocasió, quan t'estic parlant de els primers 10 segons de la segona part, són els 10 primers segons de la segona part. Primera jugada, jugada espectacular de Jorge Ruiz, que és una bala per la banda esquerra, posa un caramelet dins de l'àrea xicoteta, on està Roz sol davant del porter, no pot rematar bé, i finalment atrapa el porter del Roda. Era una ocasió claríssima, molt clara, i fixa't, clar, en un primer moment, si t'hagués posat 1-1 abans del descans, ja haguera canviat tot. Si hagués fet ese gol just en el primer minut de la segona part, també t'hagués posat 1-1.
2: És que clar.
3: Clar. I a partir d'ahí, això va fer molt de mal també a l'Ontinyent. Va arribar molt pront el gol, el segon gol del Roda, en una acció en la que el Roda va treure des de la banda en una zona en la que no tenia que treure, és a dir, va treure varios metres més avant de lo que tenia que treure, ho va protestar l'Ontinyent, però l'àrbitre va dir que era futbol i que és picardia, o sigui que ahí va estar la cosa.
2: Picardia.
3: També els membres de l'Ontinyent van protestar molt en el penal de Juanan, el porter era últim home, protestàvem la
2: sí,
3: possible
2: sí,
3: roja. I bueno, ahí va estar el partit. Després amb el 2-0 era molt complicat. L'Ontinyent és cert que no va deixar d'intentar-ho, però ja es veia als jugadors que era molt complicat remuntar un 2-0.
2: Que baixes una marxeta en la calor, clar, primer partit de temporada, no està rodat, es nota.
3: I de fet el gol, el 2-1, arriba en l'última jugada del partit, és gol i l'àrbitre xiula al final de l'encontre, per tant, aquest gol és més anecdòtic, però sí, crec que s'hem de quedar en que l'Ontinyent no va deixar d'intentar i, sobretot, no va deixar de ser fidel a la seva idea de tindre ocasions, tindre la possessió del baló. En baló va estar molt millor l'Ontinyent que el Roda, però sense baló, sobretot en les àrees, el penalitza moltíssim, que el Roda hagi tingut clar molta més efectivitat.
2: És que em sona clar la identitat de xoc, el fet de que, clar, generem molt, els altres rivals també es generen, és la idea que té Rubén Sánchez, que hem vist al llarg de tota la pretemporada, i sí, crec que a ningú li va sorprendre al llarg de la temporada que es generen molt i que els partits siguin, per exemple, com el 2-1 que vam tindre a Villarreal el passat diumenge, la jornada d'ahir.
3: Lo normal esta temporada va ser això,
2: o sigui, encaixar i clavar.
3: Porteries a zero, jo crec que anem a veure poques, i 0-0s, molt pocs també.
2: Però a mi me ve el dubte així. Ostres, cal ser efectius.
3: Clar.
2: Si no, me sona redundant. Em sona
3: sí,
2: molt redundant.
3: El tema també està en que, per a mi, esta és la meva opinió, jugadors que acabaran sent titulars i sent importants van començar des de la banqueta. El parle de
2: sí,
3: Carlos Mas,
2: Moreno,
3: el parle d'Antonio Moreno... És a dir, són jugadors que estan cridats a ser titulars, que tal volta no estiguen al 100%, però van acabar estant-ho i van a ser molt, molt importants al llarg de la temporada. Mm.
2: Te va sorprendre l'11? L'11 a mi, sincerament, no em pareixia roí. Bueno, no em pareu roí en cap moment, per favor, no estic així
3: no,
2: ni senyalant ni res, però me pareix un 11 bo, un 11 per a un inici de temporada fora de casa prou interessant, encara que quan me comentaves, quan feia missa xicoteta
3: sí,
2: prèvia i
3: xanàlisi. La defensa la vam encertar sencera perquè estava clara.
2: Segur, però sí que de veres que del mig del camp cap amunt anem a tindre
3: clar,
2: dubtes totes les jornades, crec jo.
3: Sí.
2: Anem a tindre molt per sensacions de setmana d'entrenaments del míster. Crec que és un entrenador
3: sí, sí,
2: que tira molt de sensacions del jugador, pense jo.
3: Sí, jo crec que sobretot en la part ofensiva és on anem a veure més
2: sí,
3: canvis. De fet, n'hi ha un canvi en el minut 50, crec que és després del segon gol del Roda, que Rubén fa tres canvis d'una atacada
2: sí,
3: i aquí canvia, als tres de dalt lleva a Truji, a Juanan i a Roz i clava en el camp a Carlos Mas, a Antonio Moreno i a Nacho Pla. Per tant, això és el que anem a veure. Pràcticament el mig del camp no el toca, Pulsera va jugar els 90 minuts i la defensa pues, estava clara, perquè també Iñaki Pardo no podia jugar perquè va ser expulsat en l'últim partit de la temporada passada amb el Boyullos, per tant estava sancionat i no podia jugar. Així que jo crec que és un altre jugador que hauria poder entrar en les pròximes jornades perquè està cridat a ser titular. Així que poquet a poquet crec que l'equip també té que aclimatar-se. Són pràcticament 14-15 jugadors nous que han de començar a entendre's. No és el mateix d'un planter que porta...
2: És un món,
3: clar,
2: totalment, Javi.
3: Clar.
2: És un món. No sé, jo espero que això també, crec que és important recordar-ho en aquesta setmana, perquè és setmana de Lliga, però el Clariano,
3: sí,
2: diumenge, 6 de la vesprada, encara estem en horari d'estiu, jo en contra Saguntino, que ve de guanyar 2-1 al Llevant B, que ja parlàvem off the record, que és un dels cocos de la competició i d'aquest grup 6 de la tercera federació. I cal recordar a tothom que encara que s'hagi perdut el primer partit, que ha estat un partit, pues això, que te'n vas un poquet de cebudet, que estàs en aquesta sensació agredolça. Sí que és de veres que... En aquests moments és quan és l'aficionat de veritat, que aquesta persona que té ganes d'anar al Clarion, no? Que té ganes de veure un partit, que té ganes de veure bon futbol, i crec que pues, va anar gent, per descomptat, de l'Ontinyent a veure el partit del Roda, però crec que la presentació com a tal oficial del que pot ser este Ontinyent ve este diumenge, i
3: no
2: crec que és important
3: tants,
2: recordar-lo.
3: Jo vaig estar a Roda, a Villarreal, i aficionats de l'Ontinyent, tal volta, pues, n'hi haurien 20 o 30, com a molt, la majoria directius també, per tant, era un desplaçament molt llarg, és que és el més llarg de tota la temporada.
2: Te l'has llevat de primeres, em pareix molt bé també, això.
3: Sí, sí, ja te l'has llevat de damunt, per tant, jo crec que va ser molt important, efectivament, el partit del Saguntino, que em pareix un dels rivals més potents de tot el grup, junt al Torrent i el Llevant, que també és el pròxim rival fora de casa, o sigui que el calendari és molt complicat.
2: Després toca un Buñol que ve de guanyar-li a la Xeneta 2-1.
3: Sí, però bueno, al final crec que va ser molt important el suport de l'afició i fer-se forts a casa, perquè la temporada passada és tal volta el que va fallar un poquet i en guanya de ser un dels pilars.
2: Té que ser un fortí i és algo que a banda de donar una salvació, té que donar alegria i té que fer que complim aquest primer objectiu dels 40 punts i posteriorment ja somniar i pensar en coses
3: i que la gent disfrute, sobretot, perquè jo li puc dir a la gent que si va al Clariano va a gaudir del bon futbol, doncs que no se va a avorrir.
2: Tant de bo, doncs, jo vull recordar-ho, però sobretot per a la gent, encara que no s'hagi fet soci o sòcia, que de 6:30, 8:30 a la vesprada, de dilluns a divendres, van estar obertes les oficines del Clariano per a poder adquirir el seu abonament de cara a esta temporada. És algo molt important i molt necessari per a que continuï amb aquesta qualitat i amb aquesta quantitat el futbol ontinyentí al Clariano i que continuï a tercera divisió, que crec que és algo importantíssim i vital. Doncs Javi, amb això me queda amb aquest missatge, jo crec que de pensar que això és el primer partit de Lliga i que és que en queden un fum. És que anem a ser molt pesats, Javi, però ho anem a gaudir moltíssim. Com sempre, un plaer xerrar amb tu i diumenge es veiem. Que vagi molt bé.
3: Gràcies, un abraç, Tomàs.
2: I jo toca acomiadar-nos, perquè pues arribem a les 4 de la vesprada. Encara se'ls menjarà la ventana. Com sempre, gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Que tinguin una meravellosa jornada. Demà a les 3:20, més i millor. Adeu.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, iniciem setmana en este dilluns 7 de setembre. Arranquem aquest espai en el qual anem a estar junts, anem a compartir ràdio durant els propers quasi 20 minuts a través de les zones de la ràdio de la Vall d'Albaida. Avui anem a parlar en l'entrevista, de seguida anem amb l'entrevista. Saludem a Paula García, agent d'igualtat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, sobre un concurs de poesia d'igualtat. De seguida ens conta ella més sobre aquest concurs. Després tindrem nova edició de Les Veus de la Vall. Avui ja anem a conèixer a un dels col·laboradors habituals d'aquesta secció. Avui anem a donar la benvinguda a l'escriptora i comunicadora i activista per la igualtat ontinyentina, Teresa Moyà Castells. Tere Moyà, i comunicadora i activista per la igualtat ontinyentina, Teresa Moyà Castells, Tere Moyà, que va ser una d'aixes veus que ens acompanyarà

0: Avui a l'entrevista parlem d'igualtat, però ho fem a través de la poesia. Sí, perquè la Unitat d'Igualtat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha convocat una nova edició del concurs Anomenem-les 2026, enguany centrat en la visibilització de la hipersexualització i la cosificació dels cossos de dones i xiquetes. Una proposta que busca fer reflexió, fer reflexionar, sensibilitzar davant les violències masclistes i donar veu també, des de la creació literària, altres maneres de mirar i entendre els cossos. Avui parlem amb Paula García, agent d'Igualtat de la Mancomunitat. Bona vesprada, Paula.
1: Bona vesprada.
0: Comencem per l'essencial. Paula, què és exactament el concurs Anomenem-les 2026 Poesia i què vos ha portat enguany a posar el focus en la cosificació sexual i la hipersexualització?
1: Bé, des de l'any 2024 vàrem llançar una campanya justament per posar nom, posar exemples, no?, del que suposaven les diferents violències masclistes. I vàrem fer una web específica on hi havia un dossieret explicant totes aquestes violències i també explicant les seues manifestacions, no?, com podíem detectar-les, com podíem també, com a societat, respondre a aquestes o minimitzar-les. I un poquetet això era per generar, no?, pensament crític i sensibilització al voltant d'una data emblemàtica des de l'àmbit de la igualtat i de la prevenció de les violències masclistes, com és el 25 de novembre. El que vam voler és just això, posar nom a les violències per a saber detectar-les i saber com respondre a aquestes.
0: Quan parlem de cosificació i hipersexualització, de què estem parlant exactament i fins a quin punt són conductes o missatges que tenim normalitzats en la nostra societat?
1: Bé, la cosificació i la hipersexualització són dues manifestacions o formes de violència sexual que quedarien emmarcades en aquest tipus de violències. I no vol dir que no afecten als homes, perquè ja veurem com ara quan ho explique, com aquestes violències també poden estar presents en els homes, però les viuen de manera més intensa les dones i les xiquetes. La cosificació sexual no és més que tractar a una persona o reduir la seva dignitat com a ésser humà a un objecte o cosa. És fer cosa, no?, a una persona humana. I el que es fa és focalitzar només, pues, els aspectes físics, els aspectes, podríem dir, externs de la persona. Per això cobren importància tant el concepte com la imatge que té el cos, no? I moltes vegades això és fàcil de detectar, per exemple, en la publicitat, on, per exemple, el cos de les dones moltes vegades és utilitzat com un reclam, no?, per a vendre un producte que moltes vegades no té res a veure ni amb l'estètica ni amb el món, podríem dir, o el consum que pot fer una dona. Simple. Ara no es veu tant perquè hem avançat molt en aquest àmbit i hi ha observatoris de les violències, no?, que denuncien les publicitats sexistes, però a tots i a totes mos venen a la ment, no?, exemples on el cos de la dona era anecdòtic o, per exemple, en programes de televisió on de vegades apareixien dones però que no tenien un paper rellevant, que donava igual que estigueren o no per al programa o per al desenvolupament d'aquest programa. Ahí es veu com la imatge o el concepte d'una dona està utilitzat com a accessori, com a objecte i com a una cosa que no té rellevància. Per tant, es deshumanitza, no?, la figura de la dona. També ho podem veure com, quan, per exemple, en publicitat veiem el cos de les dones segmentat, no?, o focalitzant molt en la part dels genitals, de les cames, però ens apareixen, no?, imatges de dones sense cap a les que podem deshumanitzar. Val? I això seria un poquet el concepte de general de cosificació.

0: Tio, això té moltes conseqüències en la forma en què vivim les dones, perquè des de que som menudes acostumem a acumular experiències on ens han despreciat o on ens han validat només per el nostre aspecte físic, no? Per si érem guapes o no guapes, per si anàvem a una entrevista de treball i teníem bona o mala presència. Això seria cosificar la imatge d'una dona, en aquest cas. I això afecta molt a la nostra salut mental, no? Perquè moltes vegades fem l'impossible per encaixar en un cànon de bellesa que és superestricte i que deixa fora milers de cossos, com tu has dit, milers de formes de vida i milers de formes de ser dones.
1: Has nomenat, Paula, abans la publicitat, no? Però, doncs, portem uns anys que, quan van sorgir les xarxes socials, o va ser el boom que cada vegada s'utilitzen més les xarxes socials, creieu que l'aparició de les xarxes socials han agreujat aquesta pressió sobre la imatge i el cos, especialment en les persones més joves, en les dones més joves?
0: Sí, totalment. Hem vist, per exemple, en una altra de les violències com és la hipersexualització, com es roba o es furta la infància, sobretot de les xiquetes, que ja es veuen en 4 anys. Per exemple, quan vas a comprar, tu te poses en qualsevol marca comercial de roba, no? A buscar un biquini per a una xiqueta de 4, de 6 anyets, que encara no s'ha desenvolupat físicament, i ja veus com venen amb els rellenos, com és impossible comprar la part de baix sense la part de dalt. I això serien formes d'hipersexualitzar o de posar en la infància de les xiquetes el focus en la forma sexual, no? O en el famós skincare, no? En pandèmia comissien moltes mares fent-se les rutines aquestes de bellesa tan completes que si farem cas a això no hi seríem ni de casa de tant de temps que hem d'invertir. Moltes xiquetes també hi havia molts canals de difusió de xarxes per a la infantesa on milers de productes ja s'estaven canalitzant a partir de xiquetes com es fan les rutines skincare, i ja hi ha estudis que han demostrat que aquestes rutines en una pell que encara no necessita aquest tipus de tractament està portant molts problemes dermatològics, molts problemes amb els disruptors endocrins, no? I amb les regles que cada vegada s'avancen més, i és per la influència d'aquests productes en el cos de les dones.
1: Parlem del concurs, com dèiem, concurs s'anomena Anomenem-les 2026. Qui pot participar i fins a quant?
0: Pues l'únic requisit és que siguin persones residents a la Vall d'Albaida, i el concurs està obert des del 25 de maig i el termini acaba el 25 d'octubre d'aquest any. Per tant, fins a ixe temps hi ha temps per presentar les obres. Enguany hi ha un canvi respecte a les dues anteriors edicions, i és que abans fèiem el concurs que estava un poquet adreçat a l'expressió més audiovisual en format de petits vídeos, i ara farem com un concurs de poesia on es poden presentar tant poemaris que poden estar constituïts de 2 a 6 poemes amb un màxim de 40 versos, però també s'accepta la prosa poètica. Després tenim 2 premis per categoria i 2 categories. Està la categoria juvenil, que va dels 12 als 20 anys, i la de persones adultes, que va dels 21 anys cap a qui vulgui escriure. Vull dir, està molt obert el límit.
1: I els premis, com deies, hi ha premi per a cada una de les 2 categories. Si ara mateix ens està escoltant una persona d'entre 12 i 20 anys o una persona adulta de 20 cap amunt, per què li diries tu que agafara un paper i llapis o el mòbil i es posara a escriure eixa poesia per participar en el concurs?
0: Bé, som conscients que les maneres que tenim les persones d'expressar-nos, no?, i de generar reflexions al voltant de qualsevol temàtica són ben diverses, no? I així ho hem demostrat, per exemple, perquè no a tot el món ens val el format audiovisual, perquè bé, no el controlem, bé, perquè estem més posats en altres formes d'expressió artística, com pot ser la poesia, o podrà ser en futures edicions altra expressió estètica que triem per a donar un poquet el pas o l'oportunitat a les diferents formes d'expressió. Però els diria que s'animen, encara que el premi no és massa abundant, però sí que hi ha... I el premi no té un format en metàl·lic, sinó en format llibre, perquè si volem sensibilitzar pensem que també... hem de fomentar, no?, una lectura en la nostra llengua, si pot ser, perquè el concurs, no ho he dit, però és únicament en valencià. S'està fent una forta aposta en tots els centres educatius per tal de que puguen en la categoria juvenil participar les persones joves que estiguen escolaritzades, també les altres que no ho estiguen, però que tinguin voluntat d'escriure, per a que puguem fer ajudar-nos en la difusió d'aquest concurs, i després respecte a la gent adulta també que s'animen, perquè mai és tard per posar-se a escriure i pot ser un canal d'expressió ben interessant.
1: Doncs tota la informació la poden trobar a les xarxes socials de la Unitat d'Igualtat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida i també al web de la Mancomunitat. Paula, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres sempre per convidar-nos.
2: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres CableWall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. CableWall. Este verano disfruta ilimitadamente.
3: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
4: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
3: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
4: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
3: O sea, que no es un regalo.
4: Es una publicidad que dura todo el año.
5: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com o al teléfono y WhatsApp 637-720-019. 637-720-019.
1: Des del passat dilluns tenim una nova secció en aquest espai, Les veus de la Vall. I aquesta setmana els hem demanat als col·laboradors participants que donen la seva opinió en aquesta secció. Avui aneu a conèixer a la primera veu, la veu que ens acompanyarà els dilluns, la veu que donarà l'opinió en aquesta secció. Es tracta de l'ontinyentina, de l'escriptora, comunicadora i activista per la igualtat ontinyentina Tere Mollà, Teresa Mollà Castells, amb qui obrim aquesta secció, i aquesta setmana els hem demanat als col·laboradors que ens parlen, que donen la seva opinió sobre nova temporada, noves temporades. Endavant, Tere Mollà.
6: La ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Les veus de la Vall.
7: Nova temporada, i precisament en guany, on hi ha tantes noves temporades en una sola. Nova temporada laboral a un espai nou. Nova temporada en algunes relacions personals. Nova temporada com a col·laboradora en aquesta ràdio de casa i en aquest programa. Una nova temporada, siga l'espai que siga, sempre significa, almenys per a mi, reptes i il·lusions renovades. Però no sóc tan ingènua com per a ignorar alguna cosa que també apareix, l'esport. La lògica porta al fracàs, de vegades, sembra dubtes i interrogants pels quals no hi ha una resposta immediata, i qui sap si amb el temps. Començar un projecte, siga el que siga, sempre implica curiositat per poder aportar el millor. I no parle sols de dades, parle també d'informació adequada que permet formar-nos una opinió crítica sobre allò que passa tant al nostre voltant com al món. I no vaig a parlar de guerres al món, que per això ja hi ha gent que en sap moltíssim més que jo. Vull parlar de llibres, i concretament de llibres que ens poden fer riure o fins i tot riure. Fa pocs dies vaig acabar de llegir Ròndola, de Sofia Rey. Una novel·la fantàstica, llarga, però que es fa molt amena i molt divertida, que també parla en aquest cas de noves etapes i d'amistat. No vaig a fer cap spoiler, per descomptat, però sí que vull convidar a fer una reflexió sobre l'humor i la curiositat pels coneixements als nostres dies. I sí, ja imagine que alguna gent esperaria una opinió sobre política o societat, però avui, per a parlar de noves etapes i noves temporades, vull encetar la meva parlant d'un llibre que és molt més que un llibre. És una invitació al viatge permanent i curiós que significa viure. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a Tere Mollà. Demà, nova veu de la Vall. Anem amb la previsió meteorològica. Lluís Sancés, bona vesprada.
8: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. S'intensifica la calor i es mantenen els avisos per altes temperatures este dimarts a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Jornada que haurà pas d'escassa nuvolositat, incrementant-se la mateixa, els núvols, ja en la segona part del dia. Tindrem algo de calitja. Vents que mantindran el ponent i una temperatura màxima al voltant dels 40 graus. Dimecres esperem l'entrada d'un talve que aprofundirà a la península, aportant una línia frontal que provocarà no solament en tempestes durant la segona part del dia, sinó un progressiu descens de les temperatures.
9: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
1: Doncs vinga, anem a fer un últim repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant de festa. Sí, perquè les festes de Moros i Cristians de d'Ontinyent han arribat a la seua fi este cap de setmana. Doncs sí, la Societat de Festers ha posat el focus en les noves generacions, sí, precisament per el nomenament de Jordi Navarro Mollà, un almogàver de només 15 anys com a Fester Exemplar 2026. Navarro ha rebut aquesta distinció per la seva implicació i el seu compromís amb la festa, i és que, tot i no tindre antecedents festers en la família, el jove participa activament en la seva comparsa i en les activitats de la Societat de Festers. Avui ens ha acompanyat al nostre Oi por Oi.
10: Sí, és un reconeixement que imposa en el primer moment en el que t'ho diuen. Penses, això és una cosa de persones que porten més temps en la festa, que són més veterans, però molt bé, la veritat que estic molt content.
1: En els seus 15 anys ha passat per totes les edicions de l'Escoleta de Caps d'Esquadra i és habitual veure'l en xerrades, reunions, exposicions o concerts relacionats amb les festes. Este és el diàleg del jove fester almogàver i l'escoltem de nou.
10: Continuar i poder afegir noves idees per un futur, per la festa que continua. A mi m'agrada informar-me i aprendre més en un futur, pues, saber més de la festa, i com m'agrada tant, pues, a tots els actes que trobe que no estan en la Setmana Gran, que no són actes més gran ara, i enterar-me de tot el que passa allí en la festa.
1: L'Ajuntament d'Ontinyent ha resolt les subvencions de 2026 destinades a entitats relacionades amb el medi ambient. En total s'han repartit 9.000 euros a dues associacions. La Colla Ecologista L'Arrel rebrà prop de 5.800 euros, mentre que la Comunitat Energètica Local d'Ontinyent comptarà amb més de 3.200 euros. Estes són subvencions que otorga en aquest 2026 l'Ajuntament d'Ontinyent. Així tenim que acabar. Gràcies, bona vesprada.
9: Esta noche, Álvaro Morata en El Larguero.
11: Súper motivado, súper enchufado y tengo muchísimas ganas de que mis hijos me vean disfrutar, meter goles.
9: El fichaje más sorprendente de la Liga. Se sienta cara a cara con Manu Carreño para analizar su vuelta al fútbol español. ¿Por qué ha elegido jugar en el Leganés? ¿Será su última aventura en el fútbol profesional? ¿Cómo ve a su amigo Rodri en el Barça? ¿Le gusta el nuevo Madrid de Mourinho? Esta noche a las 11:30. Álvaro Morata concede su primera entrevista de la temporada a El Larguero, el programa más escuchado de la noche deportiva, con Manu Carreño. La SER, número uno en deporte.
12: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
13: Perro, gato, loro, hámster.
14: Hola, soy Dori.
13: Pez. Tortuga, hurón, conejo, canario. ¿Quién vive contigo en casa?
15: Tú me haces diferente, simplemente.
13: ¿Cuántas veces te has planteado tener un perro? ¿Prefieres vivir con un animal que con otra persona? ¿Te molesta que digan que tu gato es tu mascota? La peluquería, la cuna, el abrigo. ¿Estamos humanizando a nuestros animales de compañía?
16: Lo perdí todo, hasta que un día ese perro llegó a mi puerta.
17: Recorrería el mundo entero contigo.
18: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
13: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro mascota en la SER.
18: El faro con Mara Torres, Cadena SER. La ventana con Carlos Francino.
8: Y ahora en los últimos minutos de La Ventana toca repasar
19: lo que queda del día con Isaías Lafuente.
8: Ya en la segunda semana de la temporada, Isaías.
20: Segunda semana, sí, no lo iremos diciendo todas las semanas, pero bueno, oye, todavía lo podemos decir, ¿no? Y hoy además, especialmente porque hemos puesto nombre a algunos oyentes, pues algunos que nos han enviado su audiobiografía o que se han colado a la llamada de Tony Martínez en Todo por la Radio.
21: Sí, también estará con nosotros Marisa de Sagunto.
22: Todo por la radio.
21: Estará Luna de Málaga.
23: Todo por la radio.
21: Alex de Benicarló.
24: Todo por la radio.
21: Cristina de Madrid, que tiene una personalidad doble.
25: Todo por la radio.
26: Todo por la radio.
21: Y estarán también desde Sofía en Bulgaria, Maribel y Constantinos, Constantinos y Maribel. Tanto monta, monta tanto, entusiasta ella, entusiasta él.
27: Todo por la radio.
28: Todo por la radio. ¡Vamos, vamos!
20: Vamos, vamos. Bueno, se ve que son gente maja, no crispada. Y oye, oxigena, Francino, en un tiempo en el que la crispación se extiende y se cuela hasta en las greguerías.
29: Venga, empezamos. La gente está crispadilla y se nota en el ambiente. Xmael da un ejemplo. Es un ejemplo él, mira.
30: Cuando muera quiero que esparzan mis restos por mi barrio, pero sin incinerar.
29: Vamos ahora, atención con esta definición que hace Nidia.
30: La vida adulta consiste básicamente en que los horarios no encajan con tus ganas, los planes con la realidad y ningún tupper con su tapa.
8: Es verdad.
29: Es una pesadilla.
8: Sí, señor.
29: Y acabamos, insistimos en el tema de que la gente está crispada y otro ejemplo lo da My Life This Is.
30: Soy el que baja a las 3 de la mañana a tirar 50 botellines en el contenedor verde porque el reciclaje no está reñido con ser un hijo puta.
8: Sí, sí, da rabia, ¿eh?
20: Da rabia, sí, mucha. Sí. Y él mismo se define además, él mismo dice que es eso, lo que es.
8: Eso,
20: bueno,
8: eso.
20: Y no solamente él, hoy Pilar de Francisco también nos ha traído a un individuo, pues hombre, que apunta malas maneras.
31: Y mucha atención a los libros de texto porque circula la broma que ha hecho David Arosa, director de cortos y diseñador gráfico. Esto se ha hecho viral.
32: Esta semana he decidido traumatizar a un niño para siempre. Compré un libro de matemáticas de primero de la ESO, lo escaneé para tenerlo en mi ordenador y ahí le cambié pues los números de las cuentas del libro. O sea, para que le den siempre mal. Algunas incluso las hice como muy difíciles. Luego imprimí las hojas y las cambié por las originales. Fui a la tienda y devolví el libro. Y ya está. Esa ha sido mi semana como desempleado y espero que algún niño lo compre y odie las matemáticas para el resto de su vida.
8: ¡Qué cabrón!
20: Pues sí, un poquito cabrón, desde luego, y gratuito. Y hablando de... Bueno, hablando de todo un poco, hoy Europa amanece en shock por la victoria de Alternativa para Alemania en Sajonia-Anhalt, en donde ha rozado este partido un poquito nazi la mayoría absoluta. Carmen Viñas, que lleva 15 años en Alemania, nos contaba.
33: Bueno, yo diría que las sensaciones de desánimo, ¿no? Es pues, de estupor, de conmoción, como ha dicho estar el canciller Friedrich Merz, ¿no? Creo que buena parte de la población alemana no se esperaba este resultado. De hecho, tanto los medios de comunicación como muchos partidos han mostrado sorpresa, ¿no? Esto era como que viene el lobo, pero no acababan de creérselo. Y claro, muy preocupados, porque es que el resultado, la magnitud del resultado, con un 40 y tantos% uh-huh. cerca de la mayoría absoluta, ha superado todas las previsiones.
20: Es verdad que esto ha sucedido en un pequeño Lander alemán, pero ya lo dice el refrán.
8: Me venía a la cabeza aquello de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, ¿sí? Pon las tuyas a remojar. Sí. Coño, pero es que llevamos ya unas cuantas barbas recortadas y aquí no se remoja nada, o no parece, ¿no? Debe.